La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

tornem a ser aquí. Molt bon dia i bona hora. Engeguem el micròfon de RAC 105, l'estudi principal, per saludar tots els matineros i matineres, tota aquesta bossa d'oients que de matinada ja esteu circulant, bé sigui per anar al gimnàs, per exemple, o per començar a preparar les coses per començar una nova setmana, per passejar pel carrer, allò per anar-te desvetllant, encara dins del llit, a la dutxa, fent el primer pipí del dia, plegant de currar, sigui quina sigui la teva situació i context. Gràcies per triar una vegada més aquest dia al RAC 105 en directe fins a les 11 del matí. Petons de l'Ernest Codina, el que més matina. Vinga, va, som-hi, no hi ha son. Va, parlem una mica del temps perquè tenim un pic de calor en un dia que serà d'estiu. Heu de saber que avui tindrem una jornada esplèndida amb sol al matí i bandes de núvols prims, cel una mica enteranyinat, vent de mestral a la Catalunya Nord i feble la resta. La temperatura tocarà sostre avui i serà el dia més càlid d'aquesta setmana. Ambient de ple estiu que comentarem de seguida amb la Mònica Usart. Sembla que aquest any tardarà a arribar a la tardor, tot i que hem tingut ja algun petit tastet, però vaja, encara temperatures molt agradables i màniga curteta. I encetem així una nova setmaneta que esperem que ens tingui preparada, doncs grans moments i sorpreses molt agradables. Per part nostra, el deure serà el de sempre, animar-te els matins amb el show de varietats que preparem sempre amb molt d'afecte i molt de carinyo i poc rigor, o sigui dit de passada. Avui, per cert, amb el retorn de la gran Mar Puga, que torna, sí senyora, un aplaudiment per la Mar Puga. La tindrem aquí a l'estudi. Encara té la cama immobilitzada, la pota tiesa, que diuen alguns, després de trencar-se un dit del peu la setmana passada. En parlarem amb ella, però tot i així la tindrem aquí, fent-ne de les seves i a veure si està animada o la tenim irritable. De seguida ho descobrirem. Aquesta és la millor notícia del dia, però n'hi haurà més. Tots els virals, les reaccions de la derrota del Madrid ahir al Metropolitano contra l'Atlètic en el derbi madrileny. Sentirem Mourinho plorar moltíssim a la sala de premsa. Va treure fins i tot unes imatges d'una targeta vermella que es van passar a l'àrbitre. La veritat és que l'entrada és molt dura, però vaja, va fer una mica d'això espectacle i sobretot ha tornat el Llourinho. També sentirem els aficionats del Madrid, què diu Real Madrid Televisión i el que faci falta per sucar la barra de pa que he comprat expressament per gaudir d'aquest moment de crisi a la Casa Blanca, a la casa de Florentino Pérez. Per cert, que la Mar Puga ens acostarà als titulars de la Crònica Social, al Sergi Ferrer, al Desinformatiu, amb totes les notícies que no han passat durant el cap de setmana. I també rebrem avui Tranques i Barranques. Sí. Les formigues de l'Hormiguero ens visitaran per explicar-vos a tots vosaltres què tenen previst fer aquests dies de programa del Pablo Motos. I un dia més, moments bojos de la tele. La Mar Puga, per cert, ens portarà totes les reaccions dels primers concerts de Shakira a Madrid, en aquest estadi Iberdrola, i amb l'última hora dels esports i una nova secció que estrenarem avui amb el Gerard CC, parlant de tot allò que li preocupa d'aquesta setmana de la Festa Major de la Mercè a Barcelona. Amb tot això, i encara molt més, haurem arribat ja a les 11 del matí i escamparem la boira a esmorzar, perquè aquí gastem moltes calories, encara que no ho sembli. Doncs res, petons d'en Codina, el que més matina, en directe a RAC 105, gràcies per triar-nos. I tampoc hi faltaran els grans èxits de la teva ràdio, de la teva música. La casa dels teus...

0: si fos un trobador, com si fos un poeta, Sergi Ferrer, ho resumeix l'actualitat de la setmana amb un poema rimat i cridat.
1: No rima nada.
2: Que agobio, llegan los gritos del pasado.
1: Callao, cambiar de radio. Callao.
2: Tienes los gritos torcidos.
1: Ah, ah, ah, ah, ah.
3: Atenció, atenció, tothom atenció, que l'Illa ha vingut amb gran il·lusió a dir a tots els nens que no fa calor. Ja ve el president i com un tio et porta regals si ets un bon minyó. Que porta encens, que porta carbó, que porta ametlles, panses i torró. No, res d'això, té un regal millor. Porta pels col·legis climatització.
1: Oh! Visca!
3: I qui ho pagarà? La Diputació? No, ho pagaràs tu i ho pagaré jo. I quan es farà? Que és ràpid, això. Calcula uns 10 anys sense ventilador.
2: No se entiende nada.
1: Falta de respecte.
3: El Barça necessita un nou.
2: Ara.
3: Julián Álvarez, et pujarem el sou. Haaland, vine, que t'estimem un nou. Lautaro, escolta, la passió ens mou. Però Rafinha es creix i ha dit prou.
1: Prou!
3: I marca quan fa sol i marca quan plou. Un killer de l'àrea, assassí a sou, i Cancelo està boig, i Lamine tot ho cou, i Gabriel Jesús se suma a l'enrenou.
2: Oh.
3: I un tale de mame que està fort com un bou fan que el Barça ara marqui de nou a nou.
2: Oh.
1: Mentira, no sé, 9-9. No le quedaba bien, 7.
0: Ha tornat inspirat el Ferrer, eh?
1: Ha tornat inspirat. Está mintiendo.
3: Hosti! Quin susto, l'alerta!
2: Sí.
3: Que envia la gent que és experta i si dormies, doncs ara et desperta.
2: Ostres.
3: Del susto la gent queda inerta. Ha plogut al país, missió complerta. Avisa d'una pluja incerta que de moment mai l'encerta. Sistema que a mi em desconcerta.
2: Oh, que bien usas el chat GPT.
3: Ah!
1: Has dicho GPT,
3: mi abuela no está viva. Vigila amb la I assassina. Que igual mentre dorms tambarina. O amb un ganivet de la cuina s'acosta la nit i et fulmina. El chat GPT dictamina que el món actual ell domina. I ara els que l'han programat els espera la guillotina. Com de fort un nen plori, que un pare pateixi i una mare senyori. Que un vell quedi sol o que una jove s'enamori. Que neixi un nadó o que un avi mori. Que manqui la pau, que regni el desori. Perquè és obligatori deixar ben notori que les benzineres estan cometent un robatori.
1: Oh!
3: Sí, senyor! 2 euros a
1: la letra. Arrimado en amori con mori. Que barato.
2: Que desagradable.
1: Que asco, vomito.
0: Sergi Ferrer, gran poema de resum semanal. Moltes gràcies.
4: El precio de la vivienda que se ha disparado.
5: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
6: Te tu parecen becarios, tu. Sí.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: que ha tornat la PM a TV3, nois, ha tornat la PM i ho ha fet per 23ª temporada consecutiva. El Joel Díaz li va fer l'entrevista sorpresa, aquella que no sap qui vindrà, al Jaume Creixell.
1: Home, que gran el Jaume.
0: El mite exentrenador de futbol que ja té una certa edat.
2: Sí, el de... I si no és veritat, me la tele i em faig bonxa.
0: Exacte. Sí, sí, li van fer un test ràpid de preguntes i amb molt bones respostes del Tigre Creixell.
3: El millor president de la història del Barça.
4: El Núñez.
3: El Núñez?
5: És motiu de cessar.
3: El jugador que per tu ha estat el teu preferit de la història del Barça.
4: Messi. Quan dic Messi,
3: sí,
4: ens hem de posar drets.
3: Sí.
4: Ara ens assentem.
3: Va. Un artista musical que no pugui faltar...
4: El Julio Iglesias.
3: El Julio Iglesias, un animal que et representi. Quin és l'animal?
4: El tigre.
3: El tigre. Ara.
4: Messi.
6: Hola, Joan. Què tal?
4: Que en queden 3 telediarios. Muy Champions. Oh, eh?
2: Entesos de papers. Escolta, jo sóc Hansi Flick i poso aquest tall al Creixell abans de sortir en els partits de Champions, és a dir, ho hem de fer per ell.
1: Ara.
2: Ho hem de fer pel Creixell.
7: Bé, doncs el posarem tots a les pantalles del nou estadi quan estiguin ja muntades.
1: Sí, han de venir les pantalles.
7: Encara no han vingut.
1: No, se tenen de portar. Vale, vamos a poner una tele de plasma,
7: sí?
1: De 32 pulgadas en
8: molt
1: el marcador.
8: Petita, no,
1: pues que s'ho expliqui la gent. Ben. He visto esto. Y se vayan haciendo el juego del teléfono.
8: 32 pulsadas, la tengo yo casa meva.
1: Dios, petita.
2: No voy a espabilar amb les obres.
1: Sí, sí, estamos.
0: Sí, vamos lent, el Camp Nou.
1: Ya está acabant casi, 2039.
2: Sí. Lillo, canviem de canal, anem a Antena 3 ara, eh?
0: Sí, acabem amb I ara són soles, que normalment, ja sabeu que és un programa on tracten temes morbosos i desagradables, però no sempre, de vegades també se n'enriuen de la gent. És el cas de la senyora que vam convidar perquè es veu que té un riure contagiós, un riure d'aquests que...
2: Ells
0: peculiars.
2: Les Sansoles ho van vendre en el programa com la senyora amb el riure més contagiós d'Espanya.
0: Sí,
2: a veure si estem d'acord.
0: Anem a escoltar-ho.
9: ¿Cuántas veces se ríe al día?
10: Ah, pues no sé, ahora no me sale, fíjate.
9: Ahora sí.
11: En fin, Sacra, ríase un poquito, mujer, que si no la despido.
9: Ay, que estoy contratada.
1: Oh, bro.
5: ¿Qué te pasa?
2: Es un globus desinflanza, ¿eh?
12: Es muy fuerte, me encanta, porque yo a veces también río así, ¿verdad? En este programa, muchas veces, cuando hablo con Bisbal, por ejemplo, que es mi...
1: Que no me hable, amigo. Que no te me dirija.
2: No, pero os han fixat amb el comentari de las Sansoles, de dir, pero ríete,
0: sí,
2: si no te despido, en plan, te he portat aquí perquè riguis.
0: Però
2: és que...
1: Baila.
2: Sansoles, que no fas gràcia, que fas fàstic.
1: Ara, que xerrat i puga contingut d'una... Això d'una senyora que vagi un programa a tele i només per riure, no, a mi em faràs.
8: No?
1: No ho entenc. No,
0: ara, riu una mica.
8: Riu. Vinga, Maïnat, a veure si et toca la panxolina. A veure.
1: Ai, m'has tocat.
8: Vine aquí.
1: M'has tocat l'entrecuix, ara, vigila.
8: Perdona.
0: Vas deixar de riure només una vegada quan el cas de la teva exdona... Que...
1: Em van fotre el sucre. Sí,
2: però també reies, eh?
8: Sí, una mica li feia gràcia.
2: Ho deixaré aquí, Lillo, moltes gràcies.
13: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: al matí la cuina és parlar del Barça, perquè aquesta setmana ha tornat a golejar una arrencada de rècord. Xavi Cazorla i ja suma 28 gols en 6 jornades de Lliga.
1: Sí, senyor.
2: I
1: això hem de sumar als 5 gols que va marcar la Champions, que fa que el Barça en 7 partits porti gairebé 5 gols de mitjana per partit.
2: Molt bé, cabezón.
1: Gràcies, Pessi. En bona part gràcies als 11 gols que ha marcat el Rafinha. Fa que ningú se'n recordi de qui era un tal Julián Álvarez. I encara menys, qui era aquell Ferran Torres?
3: Ah.
1: Que, per cert, l'altre dia al Camp Nou, uns aficionats del Barça li van dedicar una cançó, no a Ferran Torres, sinó a Rafinha.
0: Compartir la lletra de xarxes socials perquè sí, seria guapo. I en canvi, com les aficions angleses que els dediquen cançons específiques a cadascun dels jugadors.
1: Sí.
0: Rafinha, has vingut a no sé què.
3: He vingut al Camp Nou i està Rafinha.
2: Però jo vago de Montjuïc.
1: Sí, bueno, al final, sí, potser la van fer quan estàvem a Montjuïc.
3: Clar, no han de buscar Montjuïc i Camp Nou.
0: Escolta, va, seguim, Cazorla.
1: Sí, i ara com venen 3 setmanes a les que estarem sense jornada de Lliga per la tortura aquesta dels partits de seleccions, nosaltres hem fet una cançó pel Barça per aquest inici de temporada espectacular, sobretot en el que és marcar gols del Barça, perquè la pugueu cantar i gaudir aquestes 3 setmanes sense Lliga de Futbol.
3: Ah!
4: La temporada amb trampera, des del Rodri fins al Joan.

0: Un equip compactat, un gran líder que és Hansi Flick, uns fitxatges que funcionen, sens dubte un Barça il·lusionant que convida a pensar que es pot guanyar tot, com diu la cançó, que ha fet l'equip del matí, acudint a Xavi Cazorla, moltes gràcies.
1: Nosaltres!
0: I volem la Champions, eh? Volem la Champions!
2: La tindreu!
0: Home, s'ha de guanyar aquest any a Madrid i el 29 al Camp Nou, eh?
3: Sí. No us preocupeu, jo us la prometo, jo guanyaré la Champions, la portaré, perquè jo sóc el millor, sóc el futur pilotador i també el futur guanyador de la Champions.
1: És el mi hijo. Dios te bendiga, hijo.
0: Lamin, moltes gràcies.
1: Caliente.
3: Un altre, bro.
4: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
4: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Univers RAC 105.
1: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
2: Hola, RAC 105. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa.
3: Os escolto cada día.
4: Hola, RAC 105.
5: M'encanta escoltar RAC 105.
6: Felicitats pel programa.
7: Hola, RAC 105, hola, matineros, hola, Mònica Usar. Tinc una mica de puny
8: estret. Hola, sí, treu-lo, jo ja vaig parlant, si vols.
7: Sàcalo, no, escolta'm, ja no tinguem tanta pressa.
8: No, què tal? Bon dia.
7: Bé, de dilluns.
8: Com ha anat el cap de setmana?
7: Ha anat bé.
8: Tenies casament, no?
7: Sí.
8: Sí, què tal?
7: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. L'Albert i la Sara, una parella que es veu molt enamorada i molt compatible i que crec que tindran un gran futur.
8: Molt bonic el lloc, eh? Amb les fotos que vas penjar.
7: Sí, sí, sí.
8: Molt maco.
7: Això és a prop de Figueres, no recordo ara el nom de la masia, però molt bé.
8: Molt bé.
7: I bé, em teniu amb temps, eh?
8: Sí, eh?
7: Sí, sí.
8: Ai, ja m'ho penso.
7: No, no.
8: Jo t'ho vaig assegurar.
7: Mira que és arriscat casar-se al setembre, perquè sempre hi ha, no?
8: Sí, sí,
7: risc
8: sí.
7: De precipitacions...
8: Cada cop menys, també.
7: Sí.
8: No?
7: Sí, sí. Escolta'm, i a més, pot ser que avui tindrem un dia d'estiu una altra vegada?
8: Sí, pugen les temperatures més que ahir. El cap de setmana ha fet molta calor, però encara en farà més avui, amb temperatures màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus al centre del dia, o arribant als 36 fins i tot cap a les Terres de l'Ebre. Comencem la jornada amb alguns núvols, algunes boires, cap a les comarques de Girona, de Barcelona i Catalunya Central. Tot i això, durant el matí s'acabarà imposant el sol a tot arreu. I aquesta setmana serà tranquil·la. Demà baixa una mica la temperatura, dimecres baixa un pèl més a les comarques del sud i també de Girona, però tot i això, en tot moment, es manté per sobre de la mitjana. Avui uns 5 graus per sobre i a finals de setmana 2-3 graus per sobre d'aquesta mitjana. I dimecres comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps tranquil i de moment sense grans pluges a la vista. I ara mateix tenim 17 graus a Banyoles, hi ha 14 graus a Tremp, 11 a Puigcerdà, 13 a Girona, 15 a Lleida, 19 a Tarragona i entre 21 i 23 a Barcelona.
7: Hi ha certa preocupació, diguem-ne, a l'equip de RAC 105, perquè divendres fem els concerts de la Mercè, l'avinguda Maria Cristina a Barcelona.
8: Sí.
7: Podries fer un primer
8: spoiler? Sí, de moment pinta sense pluja. Sí, sí, sí, de moment bé i una temperatura força agradable, la veritat. Sí, sense fred i sense calor.
7: És que ets la Santa Mònica Usar, que sempre,
8: sí,
7: sempre ho vetlla tot en
8: sí,
7: positiu. Moltíssimes gràcies, Mònica.
8: Adeu.
7: Un minut i dos quarts de set. Hem tingut darrerament concerts d'Aitana. També ara sentíem la Shakira, que ha fet els primers concerts de la seva residència europea a Madrid. Després en parlarem amb la Mar Puga, perquè hi ha hagut també algunes polèmiques. Fans que no veien bé l'escenari des de les entrades que van comprar. Les graderies aquestes que han muntat expressament es veu que es mouen moltíssim, tot i que Live Nation ha dit que estan perfectament homologades i que no ha de passar res, però sí que hi ha coses a comentar, del concert de la Shakira, després ho farem. Ara toca escoltar la connexió psíquica que tenim els matineros i els que fem aquest programa cada dia, un altre dels números 1 del disc Cuarto Azul, l'àlbum de més èxit de la catalana Aitana.

0: intensificant el ritme i l'energia matinera des de RAC 105 amb aquesta cançó poderosíssima. Passen dos minuts de dos quarts de set. És molt aviat, és molt d'hora, però RAC 105 ja està en marxa i els motors del Matina Codina funcionen a ple rendiment. Tenim la redacció treballant també per informar-vos de tot el que està passant al món. Ara ho faig en format breu amb els titulars més destacats d'aquest 21 de setembre, dilluns. Heu de saber a aquesta hora que a Alemanya l'extrema dreta continua guanyant terreny després d'un altre diumenge d'eleccions en dos estats. Alternativa per Alemanya ha guanyat a Mecklenburg, Pomerània Occidental, i la CDU desapareix del Parlament. Els ultres també pugen força a Berlín, on ha guanyat Die Linke, que és d'esquerres. També hi ha hagut eleccions a Rússia. Allà Vladimir Putin ha revalidat el control al Parlament. Ha guanyat Rússia Unida amb més del 57% dels vots. Són les primeres eleccions des de la guerra a Ucraïna i han estat marcades pel control del Kremlin i la poca transparència en general. Més coses, home, és una de les notícies boges del dia. Els esports, el Real Madrid ha tornat a perdre un derbi contra l'Atlètic de Madrid i ja és a 6 punts del Barça, I ara ve l'aturada. L'equip de Mourinho va jugar amb un home menys durant mitja hora llarga i això no va agradar gens ni mica a l'entrenador portuguès, que va carregar durament contra els àrbitres perquè creu que haurien d'haver expulsat dos jugadors de l'Atlètic. Fins i tot va treure, suposo que heu vist la imatge, si no us recomano que feu un cop d'ull a les xarxes socials, va treure un din a 4 amb les entrades polèmiques contra el Real Madrid a ple color. Vull dir, no sé quina impressora ho van treure, però vaja, ho comentarem després. Per cert que a segona, el Sabadell va guanyar 3-1 a l'Oviedo i és 6è, amb 11 punts, un més que el Girona. Més coses, el Departament de Justícia investiga dues morts en dos dies a la presó de Quatre Camins, l'última un intern que s'ha suïcidat i també han detingut un pres acusat de matar-ne un altre. Segons dades recopilades, la violència a les presons s'han duplicat en una dècada. I els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes per segrestar-ne un altre fent-se passar per policies. Això ha passat a l'AP7, és un altre vídeo viral del cap de setmana. Ha passat a l'altura del Vallès, a plena llum del dia. La víctima ha aparegut sana i estàlvia i els Mossos sospiten que és una revenja entre bandes criminals. El vídeo el comentarem d'aquí una estona amb el Sergi Ferrer. I la bola negra dels Javis ha guanyat el premi del públic del Festival de Toronto i agafa embranzida cap als Oscars. Ara té molts números d'acabar nominada millor pel·lícula internacional o fins i tot millor pel·lícula. Aquesta nit s'ha projectat per primer cop a l'estat a Sant Sebastià. I 8 mesos després de l'accident mortal de Gelida, encara hi ha 140 limitacions de velocitat a Rodalies. Tot i les millores, n'hi ha 80 menys que el gener, però les mateixes que fa un any. Segons dades recopilades pels nostres companys de RAC1, la majoria a l'R15, l'R3, l'R2 i l'R2 Nord i la RL4. Som al Matina Codina de RAC 105. A la resta dels esports, el Joventut de Badalona ha guanyat el seu primer títol estatal en 18 anys. L'equip de Dani Miret va guanyar de 14 punts al Barça a la final de la Supercopa ACB. El partit va jugar-se en un Olímpic de Badalona que estava ple a vessar, on la Provítola va anotar 31 punts. Pel que fa al temps, ho comentàvem ara amb la Mònica Usart, avui tornarà a ser un dia de sol i calor, amb temperatures més altes que ahir, i serà el dia més esplèndid i més calorós d'aquesta setmana. Recordeu que el dia 23, és a dir, dimecres, entrem ja oficialment a la tardor, tot i que no ho notarem avui. Fem una pausa i tornem de seguida amb més coses al Matina Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
3: Esto promete, mano.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, man.
2: A ver, huele. Va. ¡Rifado! ¡24 horas!
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión, Bruce.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
6: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de l'AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
7: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
11: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
13: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'assado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
12: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
13: A Sant Cugat i Barcelona, Ciutat, Plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
12: La millor carnisseria argentina amb delivery... deliargentina.com.
14: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
15: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: Qué ambientazo, mano.
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
15: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
15: ¡Venta! Ocasión Plus.
17: Matina Codina.
18: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiota.
17: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: A l'Oriol Març més divertit amb aquesta cançó que es diu I Just Might, des del disc de Bramantic. Posem música èpica. Ha tornat la Bàrpuga a l'estudi del Matina Codina.
1: Molt bon dia.
0: Ben tornada. T'hem trobat a faltar, Marc.
1: Estic aquí.
0: Primera pregunta, com et trobes?
1: Bé, és que em trobo bé. Em trobo molt bé. El peu, doncs, dolorit, estones, com és normal, està trencat. Però és que em trobo bé. Clar, si m'hagués trencat les cordes vocals, no vindria.
0: Clar.
1: Però quan em van donar l'opció d'agafar una baixa de mínim un mes, vaig dir, però què esteu dient? Però quina Bàrpuga coneixeu vosaltres? No, ja estic aquí, a peu del canó, amb vosaltres, que us he trobat a faltar, han sigut dos dies, però s'han fet llargs.
0: Què va passar, Marc?
1: Vaig anar corrents a l'autobús. No correu, per no perdre'l. No sigueu impacients. Hi havia un guiri davant meu i em negava que passés primer. I aquesta
0: cursa,
1: competitivitat, aquesta cursa, només per part meva, pobre noi, va fer que el meu peu es trenqués. Clar, també, val a dir que anava amb el calçada. Anava amb els meus taconazos, que em caracteritzen, a més uns...
0: No anaves
1: que no anaven agafats per darrere.
0: Amb unes bambes de marató.
1: No.
0: Escolta, en qualsevol cas, que sàpigues que rebràs el tracte que tu esperes sempre.
1: No,
0: el tracte de reina, de princesa. Home. Vull dir, avui t'he fins i tot retirat la cadira perquè poguessis seure allà a la redacció.
1: Home, espero que sigui cada dia, no només avui.
0: T'hem disposat aquí, doncs, un moble perquè puguis estirar la pota tiesa i fins i tot hauríem de fer unes stories perquè la gent vegi
1: què
0: és la disposició de Marpuga, que sembla que estigui al box d'un hospital, però no, està en un estudi de ràdio. Doncs gaudirem de tu moltíssim, Marc.
1: Home,
0: ben tornada. Moltes gràcies.
1: Som-hi.
0: Sàpigues que la gent em pregunta per tu, eh?
1: No, he de dir que he rebut una quantitat de missatges bestials, jo no m'ho esperava, i vull donar des d'aquí les gràcies i agrair tant de carinyo que realment he flipat. De veritat.
0: Bueno, és que t'has guanyat a pols.
1: Està bonic.
0: Aquesta personalitat que tens enamora. Va, 6:45, efemèrides del dia.
1: Escoltem el Bruce, perquè avui fa 36 anys que es va inaugurar el Palau Sant Jordi, construït pels Jocs Olímpics del 92, i ha acollit grans artistes com aquest, o també la Lady Gaga. La Britney Spears, la Shakira, Coldplay o Melendi.
0: No falla, primer dia que tornes, ja està sonant Melendi al minut d'entrar a l'estudi.
1: No hagués sonat si jo no hagués vingut.
0: No sé com t'ho fas.
1: Així que res, avui celebrem el Palau Sant Jordi i també celebrem que avui Carles Sabater hagués fet any. Home!
0: Aquest també el trobo molt a faltar.
1: Un dels grans artistes del panorama català, sens dubte.
0: Quina gran veu, la de Carles Sabater, aquella presència a l'escenari, aquella singularitat, aquella força que tenia, aquella escenificació que feia de totes les cançons, que guapo i que ben parit que era. Quina llàstima que ens deixés. I em sembla ser el 99, no? Quants anys hauria fet avui Carles Sabater?
1: No ho tinc, quants anys hagués fet, però hagués fet anys, ara t'ho busco.
0: Home, és important, això, És que ens hem dit... Jo crec que hauria 60 i pico, segur, Segur. Aviam, crec que ho estem buscant,
1: Ell és del 62, per tant, hagués fet 64 anys, més o menys.
0: No, més o menys no. O hagués fet 64.
1: O 65, és que ho he calculat de ment.
0: No,
1: he calculat ara ràpid.
0: 64 anys.
1: Toma.
0: Costa d'imaginar un Carles Sabater, que quan es mor algú jove... Sempre et queda la imatge de la joventut eterna, no? Però, clar, quina cara faria 100%. Carles Sabater als 64 anys? T'ha sonat la banda sonora del Hobbit.
1: Sí, perquè el 1937 es publicava la novel·la El Hobbit. Pels fans, avui us la podeu llegir. I era el 1903 quan es va estrenar Kit Carson als Estats Units, la primera pel·lícula de l'Oest, el primer western de la història. I escoltem un himne, l'himne de la pau, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, però també de la pau. Per tant, amb John Lennon, bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom, moltes gràcies per escoltar el Matina Codina RAC 105. Aquestes són les commemoracions d'un 21 de setembre. Aniversari! Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, la Mercè Aràniga, actriu catalana, avui fa 69 anys, de Panegra o El cor de la ciutat. També un dels germans Coen, Ethan Coen, director famosíssim per Fargo, o El gran Lebowski, avui fa 69 també. L'Òscar Casas, el petit dels Casas, avui fa 28.
0: L'ex de l'Anna Mena. Sí.
1: L'escriptor Stephen King, del Resplendor, It, Carrie i altres de terror, en fa 79. I acabarem amb el cantant Jorge Drexler, que en fa 62. Todo se transforma. T'agrada, Todo se transforma.
0: Vinga, cop d'ull també als astres. Què diu el Zodia? Que els matineros tindran un bon dia avui o no?
1: Mira, aquesta no sóc jo. Si ets verge, diu que començaràs la setmana amb bon peu. Atenció! Dilluns et pot portar una situació que et farà veure les coses d'una manera molt més positiva. Si ets lleó, avui ets el signe que pot ser el centre d'una situació inesperada. Algú et pot buscar per demanar ajuda, opinió o simplement passar una estona amb tu. I si ets peix, avui ets el signe que pot topar amb una oportunitat. Una proposta que aparegui gairebé de passada podria acabar despertant-te molt d'interès.
0: Si ets peix, vigila que no et facin a la planxa. 11 minuts i les 7 del matí. El hit, el primer hit del retorn de Marc Puga per sortir del llit, quin serà? Ja.
1: Doncs mira, no podia ser un altre si no és de Shakira. I és que és la dona del cap de setmana, ho està petant a Madrid, l'està liant pardíssima i donarem la torre, per tant, aquest clàssic d'ella per començar dilluns.

0: Ganes de treballar amb la Shakira i els malucs que no menteixen al costat de Wyclef Jean. Per cert, avui la Mar Puga a les 9 del matí ens portarà reaccions de testimonis que han viscut els primers concerts de la residència europea a Madrid de la Shakira. Ens pots fer un petit spoiler, què diu la gent?
1: Doncs mira, tinc opinions bones, però també tinc opinions dolentes i bastant.
0: En quin sentit?
1: Doncs molta queixa. Molta queixa del que es paga i el que es viu allà dins. Després entrarem en detall, sí, però...
0: He sentit parlar de les graderies, que són una mica inestables, gent que té poca visibilitat...
1: I exemplifico, una cervesa 16 euros et costa allà.
0: 16 euros?
1: 16 euros una cervesa. Per tant, com comprendràs, la gent no acaba d'estar contenta.
0: Perquè porta caviar.
1: No ho sé, com a mínim.
0: I també cues, cues per aconseguir menjar i beure. Suposo que era el primer cap de setmana i ara aniran millorant la logística,
1: no
0: segur.
1: No ho sé.
0: 7 minuts i les 7 del matí.
2: Matina Codina. Abans de les 7...
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Molet.
0: Ei... Una secció diària, una secció esperada i estimada per l'audiència d'un home que connecta anant a treballar. És a dir, jo crec que està molt bé perquè empatitzem i connectem, fem un vincle amb molta gent que està ara mateix com tu, Molet.
4: Sí. Ai, sí, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, bon dia, Mar Puga!
1: Ara!
4: Escolta, ben tornada, per cert. Doncs sí, estic de camí a la ràdio, companys, he hagut de sortir d'emergència a la sortida 3 de la Ronda de Dalt per poder fer aquesta connexió, perquè no m'esperava jo que hi hagués aquest pollastrot el que és el nus de la Trinitat a aquesta hora del matí.
0: La gent va d'hora, la gent té ganes d'anar a treballar, sembla, no?
4: Algo així, segur, és això, segur. I van cantant tots, vamos a trabajar, no?
0: Escolta, Molet, aquest cap de setmana, tu que ets de Vic, com jo, com ha anat el mercat de música viva, Tito?
4: Ara, molt bé, tio. Sí. Això de la Shakira, pot quedar a Madrid tranquil·lament, no la volem pas a Vic. Perquè ho tenim molt ben organitzat. Això del mercat de música viva, s'havia perdut això de que els artistes tocaven al carrer i tu a cada dues passes et trobaves doncs, un tinglado muntat amb una bateria i una guitarra i tocava un grup allà que no coneixies. Això s'havia com perdut els últims anys i aquest any com que ho han tornat a recuperar i a mi això m'encanta. El dissabte a la tarda passejar per Vic, fer dues passes, un concert. Dues passes més, un altre concert. Sí. També t'he de dir que jo ja soc menys de nits, per tant, ara m'interessa més la programació de dia.
0: Sí,
4: abans potser anava més a la de nit.
0: I la infantil,
4: correcte.
0: Escolta, quin seria el gran concert que has vist aquest cap de setmana?
4: Doncs mira, a la plaça de la Catedral, Atrapa Somnis, dissabte al matí.
1: Olé!
4: Sí. És un concert infantil, amics.
0: Pel teu fill Pau, eh? Escolta, ahir, per cert, bueno, més enllà de Maladuixa, per exemple, o Ginestà, noms propis que pot conèixer la nostra audiència, ahir va tancar el mercat el gran Quim Portell. No sé si el vas anar a veure, el Quimi.
4: Doncs mira, quan vam parlar al migdia estava disposat a anar-hi, però després la cosa es va atursar i no hi vaig anar. Però em consta que va ser un molt bon concert.
0: Des d'aquí un petó a la família Portet. Hem d'entrar ja en matèria, perquè el temps ens ha tirat a sobre.
4: A veure, és dilluns i avui costa molt tornar a la feina, sí. I us vinc amb un estudi, que sé que us agrada, va. El 2024 van seguir 310 treballadors durant 4 setmanes i van veure que les persones que dormien millor durant el cap de setmana tendien a reconnectar millor amb la feina el dilluns i arribaven menys esgotades, amb més ganes d'afrontar la setmana i aquestes coses.
0: Sí.
4: A veure, tampoc s'ha de ser un científic per descobrir això, però hi ha una cosa que es van adonar, que la gent que dormia unes 8 hores normal i corrent al cap de setmana li anava molt millor que la gent que deia, saps què, vaig a recuperar i dormo 11 hores del tirón o 12 hores del tirón.
1: Ah, mira.
4: Doncs això es veu que fatal, que encara era pitjor això que anar de festa i empalmar, saps?
0: Aquest últim sóc jo.
4: Aquest tipus de setmana anar de festa i empalmar.
0: He sortit més de nit que el camió de les escombraries. Escolta'm, hem d'escoltar un àudio d'això, no?
4: Sí, perquè et dic una cosa, tants estudis i encara ningú ha inventat el que reclama aquest home que crec que seria la solució definitiva.
5: Atención los científicos, si ya inventaron el café sin cafeína, la cerveza sin alcohol, ¿para cuándo el salario sin trabajar? Por favor, que estamos...
4: ¡Ara!
0: Molt bé aquest locutor de Ràdio Batxata, m'ha agradat,
4: sí.
0: Tota la raó, jo m'apuntaria sens dubte a aquesta nova moda. Molet, moltes gràcies, xato.
4: A vosaltres, fins ara.
2: Adéu. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
10: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
11: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure. Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
17: Per trobar bona música...
18: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
19: Tíselo Carti.
20: Mi penya del RAC 105.
21: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
22: Família de RAC 105.
23: Som els Catarres.
24: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
25: Som els Tiets.
26: Sóc el Migui Núñez.
27: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
28: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
29: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
30: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
31: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
32: no cal creuar mig món, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
33: Un petó i una abraçada, família.
34: Un petonet de part de tots. Sí.
35: Això és RAC 105.
36: Un besinho.
37: A RAC 105.
38: Merci, besito.
39: RAC 105.
40: Sempre apostant per la música en català.
0: Bon dia, Catalunya!
2: Matina Codina. De 6 a 11 amb Bernès Codina a RAC 105.
0: Ja hi tornem a ser després del cap de setmana. Sant Tornem i bon dia a l'Aldillo.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
4: Hola.
0: I bon dia, Marc Puga.
4: Oh! Bravo!
41: Patapalo! Patapalo!
4: Patapalo!
1: Patapalo! Sóc com un pirata. A mi m'agrada, els pirates.
0: Bueno, ja veieu que és l'ambient de classe, eh? És, sí. En lloc d'alegrar-nos del retorn, estem aquí ja buscant-li un sobrenom, no?, a aquesta persona que està lesionada.
4: No li hem donat gaires voltes.
0: Però no.
1: El Sergi Ferrer, no mai ni bon dia, s'ha començat a riure de mi.
4: Sí, ara, sí.
1: Tampoc esperava una altra cosa.
4: I penjaré ara mateix el vídeo a @rac105 perquè veieu la pinta que fa la mare ara mateix.
0: Sí, aquí. Gràcies per tornar, sobretot per la rebaixada de testosterona que es produirà en aquest estudi.
1: Sí, ho he fet per això.
0: Hem trobat a faltar també una mica la cursileria de la mar, no?
4: Sí. Sí, eso, pecho,
0: els
4: mitos, el pecho.
0: Las ubres.
1: Otra vez.
4: La ubre, mira, l'Enel l'ha dicho, ¿verdad?
1: Sí. Oye, he venido despechugada por ti, Santiago.
4: Qué bien, gracias,
1: sí,
4: Marimar.
1: Nada, hombre.
0: Bueno, escolta, bon dia a tots.
4: Home, Toni, bon dia, Toni.
0: Què tal? No acabo d'entendre per què has trigat tant en tornar a fer ràdio. Què passa? Que parles pels peus?
1: Perquè... Perdona, dos dies he faltat, que em vaig trencar la cama.
0: Aquí la gent es fa mal al peu i no ve a la ràdio.
4: Jo trenco una cama i no em veieu en quatre pesos.
1: No, ja.
4: Jo un dia vaig tenir mocs i no vaig venir una setmana.
0: Escolta'm, més d'una vegada hem criticat la ràdio, no? Hòstia, els recursos, tant de bo tenir, jo què sé, una pantalla més gran. Que sàpiga que la ràdio li ha disposat un taxi.
1: Home,
0: no. Puga, perquè pugui venir cada dia com si
1: cada
0: fos
1: dia.
0: La Marilyn Monroe. Com si fos la Marilyn Monroe.
1: Quina sensació que tenim.
3: Ara està el pobre Conde de Godó durant una setmana demanant bicing.
5: Ai,
3: perquè els ha quedat la mare al seu taxi.
1: Ara allargaria el dolor perquè el taxi s'allargui. Fins als Nadals, com a mínim.
3: En tot cas, ben trobada.
1: Gràcies, Toni.
3: No.
0: Jo li he dit, cada dia serà el mateix taxista o no? M'ha dit que no.
1: No.
0: Sort, perquè si no acabeu fornicant aquí a una
1: cruïna. És molt probable.
5: I veuràs l'hòstia de realitat quan el peu el tinguis bé i hagis de tornar a agafar l'autobús.
1: Ja, és que no. Crec que agafaré taxis pel meu compte.
3: Fornicar. Sí. Muy forni, muy car.
0: Va, Marc Puga, treballar. Què és l'infopuga d'avui? L'infopuga d'avui.
1: Doncs mira, avui parlem de propines. No sé si sou de deixar la propina als establiments. No, eh?
3: No.
1: Doncs aquí parlem d'una jubilada a Suïssa que va anar a comprar un bollo, un bollito d'aquests de tota la vida, no?
5: Un scone.
1: Un, sí, exacte.
0: Com? Un brioix, no?
1: Sí, un brioix, sí. I va deixar molta propina sense voler. O sigui, aquí està el tema, concretament... 1.693 euros.
0: Sí. Ostres, va pagar amb targeta, no?
1: Exacte, va pagar amb targeta, va anar a comprar un brioix vegà i quan va anar a pagar el de Tàfol li va demanar quatre xifres. Ella es pensava que li estava demanant el PIN de la targeta, com és habitual, i ja estava demanant allò de ¿quieres dejar propina?, no? I ella doncs va posar el seu número i va donar el OK.
5: Quants diners?
1: I va pagar 1.693 euros.
5: Ja sabem el PIN.
1: Ja sabem el PIN, això no va dir d'aquesta senyora.
3: Mira, ja li està bé per demanar un brioix vegà.
6: Valent. Això la gent que car de menjar vegà ja va així.
3: Exacte.
6: Hagués cardat un croissant, no li hagués passat.
3: Correcte.
6: O un xurrasco.
3: Brioix vegà.
6: Valen. O una costella de xai. O una botifarra.
0: Home,
6: o cancel·lada.
0: Home, és la gran por dels que paguem amb targeta, que no s'equivoquin també.
5: Sí.
0: No? Que dius, hòstia.
3: Però que el del bar no t'ho digui. Hòstia, ja. M'estàs donant un sou ara.
5: Molt
3: no?
5: Bé has de servir un brioix perquè guanyar-te una propina de 1.600 pares.
1: No, però igual el del bar va pensar que és generosa. Com sí. Que maja, no? Que mona.
3: Ara fan allò de, si vols fer una mica de natiu, apreta el verd i si no apreta el vermell. I dius, joder, apreta tu el vermell, no em facis a quedar a mi com una rata.
5: El preu que estic pagant del bocat, senyor Origen, no pot arrodonir vostè. No. Va.
3: El bocat?
0: No, jo només una cosa amb el tema de les propines, a mi em semblen bé, però si es produeixen tots els sectors professionals. No? Per exemple, hòstia, avui hem fotut un programa de collons, no? Avui hem despertat propina. Catalunya de puta mare. Ara, doncs, un bisomet.
3: Correcte.
0: Un bisomet. Ja està, i estem tots contents.
3: Mar, els taxistes demanen propina moltes vegades, també.
1: I jo els hi dono propina.
3: Ho faràs amb aquest que et porta cada dia?
0: Sí, que apaga la ràdio, Lillo, que no t'entén.

0: Hi ha cançons que les arxives per sempre i no tornen a sonar mai més a RAC 105, però hem volgut recuperar aquesta cançó que de cop i volta torna a ser un número 1. La Dua Lipa, que ens flipa en Training Season. 7 i 7 minuts amb passió i sacrifici, despertant Catalunya. I ara la Conxi també la despertem.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: 62 anys, a veure si l'agafa, que teòricament va a treballar a l'escola. Hola, Conxi! Conxi, bon dia, carinyo!
2: Bon dia. Soc bon dia.
0: L'Ernest Codina, el que més matina en directe de RAC 105, que has pensat, sí. Qui és aquest beneit que em truca a les 7 del matí?
2: Ara es conec.
0: Escolta, amb qui estàs emocionada, contenta, perquè et felicitem pels 62 anys, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Per
3: molts
0: anys. Com afrontes la setmana, Conxi?
2: Doncs mira, avui m'he agafat festa al treball.
0: Mira-la, mira-la que ve, senyora.
3: Mereixes, que estàs treballant molt.
0: Sí, això vol dir que fotràs una celebració important, no?
2: Sí. Vaig a dinar de restaurant.
0: Home, però pagues clar. Tu o et conviden?
2: No, Pau, jo. Et convido jo.
0: A veure.
2: Et convido.
0: Escolta'm, no ens has pas de dir on, però què menjareu? Què menjareu?
4: Un bistec.
2: És que és bufet. És un bufet lliure. De tastet. D'aquest de Sibarita.
0: Sí, però el bufet és lliure, però llavors tu no quedes alliberat. No quedes ple, què? Quan vas a un bufet d'aquests, quedes a punt de rebentar. Hòstia, escolta'm, res, et felicitem de part del Josep, que és el teu marit, els teus fills Jordi i Anna, també l'Albert, que és el teu gendre, la parella de l'Anna, i que tothom t'estima molt, que esperen que passis un dia magnífic, molt bonic.
4: Holi.
0: I que...
2: Molt bé.
0: I et queda menys per jubilar-te, diuen aquí.
2: Sí. Mira, 2 anys.
4: Això sí que és un regal.
2: 2-3 anys?
0: Sí, deus tenir ganes, sí, no hi ha, sí, o què? Sí.
2: Doncs la veritat és que sí, eh?
0: Perquè a més a més...
2: Que treballant nens petits cansa molt, eh?
0: Treballes a una escola, això desgasta moltíssim.
3: T'entenc.
0: Escolta'm, d'entrada, un regalito que et faig des de la ràdio, 50 euros perquè les canvies a qualsevol de les botigues de Montse. Sí, hi ha coses...
2: Ai, moltes gràcies.
0: Boníssimes.
3: M'encanta.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Felicitats pel programa, Conxi.
2: Vale, moltes gràcies.
3: Ja pots penjar. Records.
0: Reconxi, que trempada que és.
1: Montse Interior som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per la llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preu sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
5: Interior. Matina Codina. Només a RAC 105.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
8: Millor que genial.
7: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
9: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direc 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
10: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
11: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
12: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
13: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: La Mercè de RAC 105.
15: Amb els Catarres. Diumenge sense
14: el 25 de setembre,
15: des de 8:45 del vespre,
14: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
15: Matina Codina. El que necessites perquè no es noti que vas

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: Ador, o aquesta, titulada Mr. Know It All. Soc molt fan ja de Teddy Swims. De fet, és el meu calb preferit després de l'Alan Lillo.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Ahir a la tarda vaig estar mirant videoclips del Teddy Swims. No? Sí. Sí, sí. L'actuació de Coachella, l'actuació que va fer els American Music Awards. Molt fan d'aquest tio, la veritat.
2: Plana, sonent.
0: Bueno, escolta, no tinc res millor a fer, noi, què vols que et digui? Sol, doncs sí que estic sol, sí. Què? Quin problema hi ha?
3: Ai,
2: no diguis això.
0: El més sol que m'ha acompanyat.
4: No estaràs mai sol mentre estiguem nosaltres.
0: Ah, sí, on eres ahir la tarda?
1: Ah, on eres?
0: No estaves pas allà. Exacte.
4: Estava amb la meva família.
0: Vale. Estava. Exacte, doncs ara em falta trobar la meva família. D'això m'està.
5: Condis t'ofereix aquesta secció.
6: A Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Penseu que jo sóc un pagès que he abandonat la meva comarca dels hobbits per venir a fer aquesta feina a Barcelona, que no hi tinc res aquí a Barcelona.
2: Dona, jo recordo els teus pares, que fa temps que no sé...
4: Per
2: no
4: cert, Lluís, avui és l'aniversari de la meva mare, permet-me un moment felicitar-la i dir-li que és la millor mare del món.
2: Doncs sí, una forta abraçada a la mare del Sergi.
0: Què tal? Truca-la també. Ara aprofitem que estem aquí a la ràdio, ja saludem tothom i llavors ja ens estalviem la trucada.
4: Per parlar de tu, que no tens a ningú, deixa'm que jo parli d'algú que hi existeix.
0: No, mira, parlarem del Madrid i la ferida oberta. Era la crisi que està patint
7: Atlético de Madrid.
0: La Casa Blanca, Xavi Cazorla.
8: Sí, ahir vam tenir derbi madrileny amb bastanta polèmica perquè l'Atlético va guanyar 2-1 al Madrid amb un penal que diuen els de Madrid dolent, que no és una expulsió, i clar, quan perd el Madrid, Mourinho surt a roda de premsa a plorar una estoneta.
9: És un àrbitro que 41 anys no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. El penalti del Barcelona es para reír. Son todas cosas acumuladas que yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: Quina mandra! Ràbia que fot aquest tio. Ha tornat Llourinho. Estem contents que hagi tornat Llourinho. Són molt bones notícies per la coronada, perquè vol dir que esteu fatal.
1: El problema és que els àrbitres una vez más nos están perjudicando. El senyor Fermín Trujillo, que estava en el bar, nos perjudica. Este penalti que pita, que
0: està... Per què no dius alguna cosa del joc de merda que feu?
1: Ara.
0: Que no hi ha entrega, que no hi ha esperit, que no hi ha ànima, que no hi ha res.
1: No sabia que ara tenies el carnet d'entrenador. Saps alguna cosa del...
0: Mira, no t'he dit res de l'estratègia, de la tàctica. He dit que esteu jugant malament a futbol i que no hi ha...
1: Estàs hablando de l'ànima com si fueras tu tarotista o algo.
10: Que lleig, està tota l'estona parlant de l'àrbitre amb el futbol que feu.
0: És que ahir vas treure Mou un dinar 4,
1: sí, és veritat,
0: a color.
1: Con las fotos para que la gente entienda lo que ha pasado, que es lo que decide el partido. Però és esta hoja.
4: Que tens impressora al vestidor? Sí. És que no ho entenc. Aquest...

0: És un dels temes que s'està comentant, és on collons ho ha imprès això Mourinho, no?
1: Que ha anat al rufián amb la impressora, sí, aquella que porta, sí, sempre a sobre.
2: Ahí está, no us metáis con Mourinho, vale? De Special One, vale?
3: Gràcies,
0: escolta'm, les queixes no només s'han produït a la, sí, sala de premsa, eh?
3: No només plora Mourinho, també ploren a Real Madrid Televisió, que ahir al vespre ja van penjar la seva crònica, aquella que fan cada setmana amb les errades arbitrals. Segons ells, clar, estigueu atents al to de veu, que és bastant rabioset, i a la veu, que és de tot plegat, li dona un to molt creïble.
4: Este fue el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias como árbitro de campo y Daniel Trujillo Suárez en el VAR, en el derbi. Minuto 4 de partido. Falta por detrás de Baena sobre Gule. Ortiz Arias no muestra amarilla. 14 minutos después, nuevo recadito de Baena sobre Gule. Otra vez sin sanción. Minuto 24. Falta de Juliano sobre Vinicius. Sin sanción. Minuto 40. Falta de Juliano sobre Mbappé, que no solo no pita, sino que encima termina pitando saque de banda a favor del Atlético de Madrid. Minuto 44. Pisotón de Canning Lee sobre Valverde. No expulse al jugador del Atlético de Madrid. Y encima se ríe. Con 0-0 en el marcador. Nada más empezar la segunda parte. Pita este penalti de Hausen sobre Juliano.
0: Escolta, jo no, no crec que hi hagi temps per tantes accions en contra.
3: No, és que saps, no,
5: pita fuera de banda a favor de l'Atlético de Madrid.
1: Sí, la meitat és el tonito aquest, sí, com d'Espanya Directo, no?
2: Sí, lo que teníamos que hacer entre todos es proteger un poquito a los árbitros. Te llame Mourinho, te llame como te llame. Así que, Atleti campeón, somos segundos ya en la Liga.
0: Sí, ahí Simeone va dir una cosa que a mi m'ha agradat bastant, que és que unos salieron a ganar y otros no.
2: Y otros no. Es como los pimientos de Padrón. Que no pica ni otro no.
5: És veritat.
2: Així que, ahí estamos.
0: Per cert, 21 de setembre, el Barça és líder a 6 punts del Madrid.
2: Ara, digue-ho. M'estic passant pipa.
3: Que els àrbitres ens estan ajudant. Ens ajuden els àrbitres, que piten penaltis, que és per reir.
0: Molt bé, xato. Quan al Barça li piten en contra és victimisme, i quan no és injustícia. Quan és el Madrid el que li piten en contra. Escolta, què diu Pedrerol?
3: Home, doncs Pedrerol, què ha de fer? Doncs fa de portaveu de la Junta Directiva del Madrid.
6: Con la locución aquí hay que decir públicamente.
7: ¿Sabes lo que harían?
6: Hay públicamente decir, esto es una vergüenza y pedimos perdón. El comité, pedimos perdón por estas cosas.
7: No las pondrán.
6: Ahora no sale voces ya. Sale roja.
7: ¿Cómo?
6: El comité de árbitros espero que Soto pida perdón por esto. Es gravísimo.
7: Ahí está, es que tienen que pedir perdón, ¿vale? Tienen que pedir perdón. El Madrid ha perdido un partido, pues es verdad, no jugó muy bien, pero hay acciones que han perjudicado.
3: ¿Qué?
7: Equivocado. Que han perjudicado claramente al claro, al Madrid, ¿no? Claro. ¿Ves? Claro. Tienen que pedir perdón.
3: Pero estás arrugando al papel. Sí. La escaleta del programa.
1: Está pillado. Bien dicho, Pedrerol.
7: Me ha pillado.
0: Escolta, diu la Marc que no entén lo del paper. Jo tampoc. Per què vas a...
7: No, perquè és periodisme, ¿no? Quan tu hablas, dices algo normal, pues la gente no te escucha. Pero si estás hablando y haces...
5: Però ara tens el guió que no pots llegir res.
7: Sí, vale. Vale, José la Calva, que m'estan enfocant... José, la Calva, vale, quita este.
0: Bé, avui hem passat per la panaderia, pel forn aquest matí, hem comprat una mica de pa, i anirem sucar-lo durant tot el programa, i com diu el Gerard Romero, una mica d'emoal per als madridistes, i a continuar. 8 minuts i 8:15.
8: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
9: A RAC 105, estàs escoltant Matina, Covina.

0: David Guetta amb Sia a sus canoases, eh? Titanium! Un hit que continua actuant com a gran revulsiu a la ràdio i a les pistes de ball. Com comencem el dilluns? Amb quina força i energia, mare meva. 4 minuts i 2 quarts de 8.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Dimecres entrem a la tardor, però encara ambient d'estiu. Mònica Osar, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia,
0: avui,
3: Mònica.
0: Bon dia. Comença un dia esplèndid pel que fa al temps, no?

0: en punts de les terres.
1: Mare de Déu, quina color encara, no? Sí, 21 sí. De setembre, no?
0: I ara mateix, amb alguns núvols baixos, també algunes boires a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, però es desfaran a mesura que avanci la jornada i s'imposarà el sol a tot arreu. Els propers dies continua la calma. Dimecres comença oficialment la tardor, però ho farà amb tranquil·litat i sense pluja. I demà i dimecres baixa una mica la temperatura i després a finals de setmana es manté sense canvis. Però tot i això per sobre de la mitjana en tot moment, eh? Sí, avui uns 4-5 graus per sobre d'aquesta mitjana i a finals de setmana un parell de graus per sobre d'aquesta línia del que tocaria.
2: Els fans del vermut hem d'aprofitar, perquè s'acaba això.
0: Home, clar que sí. Però de moment, tranquils. I ara, entre 21 i 24 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Girona i a Solsona i 15 a Viladrau.
2: Gràcies, tremenda.
0: Adéu.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
2: I les notícies del dia ens les explica el Xavi Pardo.
5: Home!
6: Pardo!
7: Les notícies, Pardo!
2: Va, expliquem. Aquesta hora del matí que l'extrema dreta continua guanyant terreny a Alemanya.
8: Sí, Alternativa és el segon cap de setmana que hi ha eleccions a Alemanya i es torna a repetir aquesta sorpresa de l'avenç de l'extrema dreta.
9: Que maravilla.
8: Qué maravilla.
9: Claro.
8: Oye, qué maravilla de qué.
9: Oye, esto tú no,
8: de
9: no defiendes
8: ¿qué
9: siempre...
8: ¿Qué maravilla de qué?
9: No defiendes la democracia, pues toma democracia en la boca.
8: Aquest senyor...
0: No sap ni què dir-te.
8: Li podem baixar el micròfon?
10: És que és il·legal el que et volem dir, perquè existeix.
2: Torna a la COPE, va, que està parlant el parlament.
8: Alternativa per Alemanya. S'ha imposat l'an de Mecklenburg-Pomerània Occidental.
10: Oi, Pomerània!
8: És un l'an que tots tenim a les nostres pregàries. La CDU ha desaparegut del Parlament per primer cop a la història.
9: Això
8: que és el partit que governa Alemanya. És el partit del canceller Friedrich Merz. Per tant, la patacada és abismal. I mentrestant, a l'altra cara de la moneda és el Land de Berlín, que ha guanyat l'esquerra de Die Linke. Això sí.
10: Se juega Nervetti. I el Alfredo, com està? El Landa de Alfredo.
8: És una de les esquerres més esquerranoses que hi ha a Europa. Per tant, és un contrast important el que està tenint lloc a Alemanya.
10: A mi me gusta el Landa de Alfredo, l'Alfredo Landa. Era muy bueno, muy buen actor.
2: Tu tira, Pardo, perquè...
8: Tinc la mania d'escoltar què diuen i és mal sí,
0: sent.
8: No n'aprenc, no n'aprenc.
9: Sí,
8: també hi ha hagut eleccions a Rússia. Bueno, eleccions entre moltíssimes cometes, eh?
2: Sí, poca transparència, ja, eh?
8: Vladimir Putin ha revalidat, sorpresa, el control del Parlament en unes votacions marcades pel control absolut del Kremlin. Mentrestant, a Catalunya, el Departament de Justícia investiga dues morts en dos dies a la presó de Quatre Camins. Són dos casos que, en principi, doncs, no tenen res a veure. L'últim ha estat un intern que s'ha suïcidat. Un dia abans van detenir un pres que va matar el seu company de cel·la. I la pel·lícula de la bola negra dels Javis ha guanyat el premi del públic del Festival de Toronto.
9: Ah, sí?
8: Que agafa embranzida, per tant, de cara als Oscars, perquè és ben sabut que quan una pel·lícula guanya el Premi del Públic del Festival de Toronto té molts números, no només de competir per millor pel·lícula internacional, com ja es dona per fet que competirà la Bola Negra, sinó també per competir el premi de millor pel·lícula.
2: Es faran pesats els Javis.
8: Competir pel premi gros dels Oscars.
9: Escolta, nois, sabeu què és el que es veu des de l'edifici més alt de Toronto?
10: Jo no ho sé, perquè vaig anar una vegada i hi havia boira. Què és el d'estat de dalt?
9: Toronto entero.
0: Que bo.
10: No ho entenc.
9: No sé, jo tampoc, però el tinc aquí escrit.
10: Ah, perquè va anar a
2: Vancouver. Oh. Perdó. Alguna cosa més?
8: No, ja està.
10: Capital Ontario.
9: És maco.

0: cançó que firmen dos grans talents. Els botons, el disjockey francès Ugel. I la veu és de la mítica Ultranaté. Moving to the Sun, una de les cançons que més crema de la nostra programació. Fantàstica per anar arrencant aquesta nova setmana, 21 de setembre. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Hola.
0: Hem de parlar d'un segrest que s'ha viscut a la
1: P7. Ai. Sí, els Mossos d'Esquadra estan investigant el segrest d'un home per part de 5 persones que es feien passar per policies amb armilles reflectants, amb una llum blava al cotxe, impacten a un segon vehicle per darrere, surten aquestes 5 persones i comencen a intentar sostraure un individu. Que quan aconsegueixen treure la més apareix amb la cara plena de sang, molt heavy. Tot això passa entre Montornès i Vilanova del Vallès.
2: Ostres!
1: El dissabte al vespre, i el testimoni el té una parella que anava darrere del cotxe on anaven els segrestadors. Clar, és a dir, la seqüència és segrestats, segrestadors, i les persones que graven...
0: Sí, perquè clar, estan segrestant un cotxe aturat a la P7 i això genera una cua de cotxes.
1: Exacte.
0: I hi ha testimonis que estan veient els fets.
1: Els de darrere dient, què passa, què passa? Sí. Estan segrestant algú? Doncs sí, senyora, estan segrestant algú. Atenció al document, val? La parella s'ha fet viral. Jo no vull destacar tant el segrest, que és terrible, sinó la relació entre les dues persones que graven. Jo crec que els Mossos ara estan investigant, per una banda, el segrest, i per l'altra, si aquesta parella venien enfadats de casa.
3: ¿Es policía eso?
4: No lo sé.
3: ¿Es policía?
4: Acércate. ¿Qué hace? Pita, pita.
3: No, yo no voy a pitar que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llama 112.
4: ¿Llama tú?
3: 112.
4: ¿Llama tú?
3: Es un secuestro.
4: Es un secuestro, Sergio.
5: Emergencia 112 a Cataluña. 112
4: ahí.
3: Hola, hay un secuestro en la AP7.
1: Joder, no deu ser fàcil reaccionar així. És veritat que el nano té una mica d'instint de supervivència, de dir, si aquests tios van armats i em veuen gravar, jo sóc un cabo suelto, que diuen, no?
0: Sí.
1: Però això de... entenc que l'home anava conduint per com està gravat el vídeo, i li diu, llama el 112, i l'home diu, llama tu.
0: Sí.
1: A veure, no sé si és moment ara
2: que no tengo saldo, joder.
0: Si teniu un dilluns trist, us convido a anar al vídeo que ha publicat el diari Ara i llegir tots els comentaris de la gent, que ningú destaca el segrest. O sigui, el que es comenta és la conversa entre aquesta parella, no?
1: Sí.
0: I al moment la Trini, que diu que llama tu.
1: Sí.
0: Bueno, no, després... Jo no puedo estar grabando el vídeo i llamando a la vez.
1: No, que llame tu amiguita, tu amiguita.
6: I després diu, pita, diu, no, jo no vull pitar.
1: Això és molt de...
6: Sí. Perquè clar, primer, si és la policia, no té cap sentit que toquis el claxon. I si no ho és i són segrestadors de... Ves a saber qui són.
2: Si me paixa de l'este, dilo.
6: Tampoc et fotis amb ells, no? Potser.
1: Vull dir, van amb pistoles.
2: Segur que eren immigrants i que tampoc van posar la balissa.
0: Sisplau.
2: No van posar la balissa B16, que és el pitjor.
1: Com has entrat si hem tancat per dins?
6: Home, no comen jamón.
1: L'altre.
2: No saben què és la balissa B16.
0: És veritat, si et segresten has de posar la balissa o no? És veritat, això.
2: Home, hauries. Poden multar, si no.
0: Per cert, bueno, només per si algú té els dubtes, aquesta, la víctima que van segrestar es veu que ha aparegut sana i estàlvia, i els Mossos sospiten que efectivament...
1: Era un comiat de solter.
0: Es tracta d'una revenja entre banda rival. Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Fem una pausa i tornem de seguida amb moltes més coses. No us les acabeu. És que no us les acabeu.
1: Bueno.
7: Rec 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
9: Únic, s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limb Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limb Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
12: Mundia Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundia Auto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
14: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
15: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
14: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
15: A Sant Cugat i Barcelona, ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
14: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
16: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
17: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
16: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
17: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
16: Troba'ns a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
18: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
19: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
20: Esto promete, Manu.
19: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
20: Huele a compra, Manu.
19: Huele, huele. Va. ¡Y palo! ¡24 horas!
20: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
19: Venga. Ocasión Plus.
0: Va, seguim celebrant la vida i que comença una nova setmana recensic amb un bon pla, eh? Si us heu quedat amb ganes de ballar aquest estiu, arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra, Santa Tecla Tarragona, que està en marxa, en pleno apogeo, que diu aquell. La gira 105 arriba a Tarragona el 22 de setembre, això és demà a la nit. L'Enric Font del Jatardes estarà punxant a la cabina acompanyat de dos DJs convidats, el Mont DJ i la Charlie B, al Parc de Francolí, a partir de les 11 de la nit. Tu no hi seràs, Kiko, no? No,
21: está muy bien, porque son mis colegas, tío, de profesión, los DJs.
0: No hi falteu. Demà, 22 de setembre, torna a la gira 105, una festa amb la identitat d'aquesta casa per fer embogir la nit de l'empalmada a Tarragona. No us la perdeu.
22: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: La carretera està petitoa o no? O hi ha altra gent? Bon dia, Ferran Andiga. Com està el trànsit?
23: Bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui dilluns. Un dilluns força complicat a hores ara pel que fa al trànsit. Tenim dos accidents actius a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada, que encara hores ara talla un carril a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa una estona, a primera hora del matí, entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només dos carrils de circulació obert i que aquest accident doncs provoca durant més de 9 quilòmetres doncs, aturades que passen ja a Cerdanyola del Vallès. També tenim un vehicle variat a la mateixa AP7, en aquest cas a la Roca del Vallès, doncs, que encara complica la circulació amb 4 quilòmetres de cues i els vehicles al voral. Per últim, a la Ronda de Dalt també tenim un vehicle variat que en sentit sud talla un carril i provoca 11 quilòmetres de cues. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
24: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Perfecte, aquí el tens.
24: Ja?
25: Ja.
24: Sí?
25: És així?
24: De debò?
25: I tant, de debò.
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.

0: que bons són els Black Eyed Peas evolucionant i modernitzant el clàssic de la pel·lícula Dirty Dancing. The Time Dirty Beat.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Si vols començar bé la setmana, tria sempre a RAC 105, 3 quarts de 8 del matí. Ara parlem de suavitat. Atenció, perquè la veritat és que semblem el Tot es mou de la Melero, eh? La Mar Puga us porta un truc perquè les tovalloles sempre les tingueu suaus.
2: Sí, oh,
3: és un tema més interessant del que sembla, perquè ara que tinc el peu trencat, m'he tornat molt més conscient del tacte de la tovallola. Sí. Perquè quan tens la cama bé, surts de la dutxa, t'aixugues i ja està, que és el que feu tots. No? Però ara...
2: Espera, los hombres podemos salir a tomar café, que esto es contenido para mujeres.
4: No, acompañamos.
3: T'interessarà perquè ara, com vaig més a poc, tinc el peu delicat, clar... Clar. És com que m'aixugo molt a poc entre els bitets i penso, que bé el tacte de la tovallola, com es pot mantenir tan suau sempre?
0: Aquesta notícia, diguem-ne, és empírica, és una cosa que has descobert tu aquest cap de setmana.
3: Sí, he llegit un article i dic, vaig explicar-ho. Doncs he trobat el truc per recuperar aquella sensació de tovallola nova.
0: Què hem de fer?
3: Doncs mira, és curiós perquè potser estem fent justament el contrari que hauríem de fer, perquè quan una tovallola es queda dura i aspra, no? Que es queda allò com ja vella, penses, li posem suavitzant i això la farà, quedarà més suau. Doncs resulta que el suavitzant pot deixar una mena de capa sobre les fibres de la tovallola i perjudica la suavitat.
0: La cara d'interès de Sergi Ferrer és molt gran, eh?
4: És que estic calculant quantes hores ha hagut d'estar de baixa per només trobar aquest article.
3: No, imagina't tot el que he arribat a llegir, no, perquè això perdona, m'interessi.
0: La pregunta és, no és millor comprar una tovallola que directament és suau, ja?
5: Ah, Montsinterio. I tant, què fas amb tan suavitzant?
3: Però tens la típica que t'agrada de tota la vida i la vols més suau.
0: Jo em vaig comprar una que es pleia com un caneló, que té un tacte i així com de dofí.
4: De microfibra.
0: Sí, de microfibra. Sí. Això és una meravella.
4: I s'asseca sol, s'asseca tant que no aixuga.
5: Perdona, això és una marranada. La gent que aneu amb microfibra, suats tot el dia.
3: Res, doncs aquesta notícia el suavitzant no funciona i el truc que explica la notícia que vaig llegir és que es fa servir vinagre blanc destilat de manera ocasional.
0: Perdona, ma mare
3: m'ho
0: va dir, tira un rajolí de vinagre a la ratadora. El que passa que la vaig ficar al forat que no tocava.
4: Vas a manir-la.
2: La tira per sobre.
3: I aquesta acidesa del vinagre pot eliminar part d'aquestes restes del detergent i del suavitzant que s'han anat acumulant i fan que la tovallola estigui dura. No, és que és superinteressant.
0: Gràcies.
3: Aquesta ha sigut la meva tornada.
2: Molt bé, Marimar.
3: Mira, s'aixequen i tot.
2: D'això ara farem un vídeo, penjarem a xarxes.
3: Home, per favor.
0: Estàs drets.
2: A les xarxes de Dixant.
0: Són tontíssims, eh?
4: Ens hem aixecat nosaltres perquè ella no pot.
6: Mercedes.
3: Sí, és veritat.
6: Mercedes, he escuchado lo que ha dicho la Marimar de las toallas, ¿no? Bueno, ahora hablamos.
4: Eso es una grapadora, Santiago.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: Sort que arribi a l'Alan amb la cançó, perquè anem pel Pedregar.
8: Bueno.
7: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
9: Sí. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Va, viatgem amb la màquina del temps. Quina cançó ens vas escoltar avui?
4: Berro, quina no em portes de cap avui?
5: Mira, dic que bueno, perquè ens posarem encara més nyonyos després de lo de les tovalloles i el suavitzant.
3: Ostres.
5: Perquè recuperarem una artista que va ser actriu de Disney Channel.
3: Oh, m'encanta.
4: Leo Harlem.
5: I que es va llançar al món de la música fa 15 anys.
0: Avui som Ràdio Mimocin,
3: M'encanta.
5: Es diu Bridget Mendes i tenia una cançó molt comercial que era aquesta versió anomenada Ready or Not.

0: El vídeo que ha tornat a fer Diana, sistemàticament encertant amb la cançó boomer avui, Brigitte Mendler, Ready or Not. Estem a puntíssim estem.
1: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: Seguim.
2: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
0: Tenim el Sergi Ferrer monitorant l'actualitat durant tot el cap de setmana i el dilluns ens porta sempre el desinformatiu amb els titulars erronis. Quan vulguis, mestre, va, som-hi, som-hi.
3: Vinga, mestre.
4: No rima nada.
5: Yo he hablado. El ChatGPT agafa consciència humana i el primer que fa és agafar una baixa per ansietat. Estic molt cansat, ha dit la IA.
6: Falta de respecte a la gent que té
0: ansietat. Marta.
5: I la FIFA avisa que si el Barça segueix així es proclamarà campió de Lliga a l'octubre. Que algú dispari al Rafinha.
0: Oh, eh.
7: No té gràcia.
5: I segresten a un senyor a Vilanova del Vallès i dona les gràcies als segrestats. Gràcies per treure'm d'allà, ha dit.
6: Falta de respecte a la gent segrestada.
0: Marta.
8: Sí, si te secuestren a ti.
0: No, aviam, no. Papa. O deixem treballar el Sergi o s'acaba el programa.
4: Gràcies. Trabajar en su vida.
5: Empieza
4: a cotizar ya.
5: Els habitants de Ceuta sortiran amb una samarreta per donar suport al Madrid per aquest joc de merda que estan fent. Todos somos malísimos, serà el missatge.
0: Está bien, tú.
5: I Ed Sheeran diu que ell no està ni a favor ni en contra del genocidi i que no vol barrejar música i política. Ni míssils ni abraçades, ha dit. Per altra banda, Macklemore cau del cartell dels concerts de la Mercè de RAC 105 per mostrar-se en contra de l'acudit dels divendres de la nostra Marta Massip. Ai, pobra.
4: Ai, pobra.
5: Ha dit la Marta. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia que aquest any els apunyalaments seran retransmesos per BTV a les festes de la Mercè.
0: Oh, que guapo.
5: Bé. I farem un top 5, em promet.
7: Mira, per fi veuré BTV.
5: I atenció, última hora, Israel ha declarat la guerra al Macondo Park de Shakira.
0: Oh!
5: Anirem a per l'escenari principal, em promet. No haver-hi hospitals de nens. I acabem amb una última hora, també. La EMET enviarà un alert cada vegada que marqui Rafinha.
0: Oh!
5: El mòbil de tothom.
3: Ostres,
0: que horror! Avui està sembrat el Sergi Ferrer, molt bo el desinformatiu.
3: Sí, sí. Gràcies.
0: 6 minuts i les 8, que sí que ha hecho gracia.
4: Que ha hecho gracia.
0: Doncs vete a l'Hormiguero.
2: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
13: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
12: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
14: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions, amics, llocs, moments,
8: Somnis.
15: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
16: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
18: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
19: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
18: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
20: La Mercè de RAC 105
21: amb els Catarres.
20: El 25 de setembre,
21: des de 2:15 del vespre,
20: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
22: Ja comença a fer-se

0: Els veurem en directe aquest divendres a la Mercè de RAC 105, a l'Avinguda Maria Cristina, a partir de 2:15 del vespre. Entrada lliure per tothom, amb els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia Xoc, el Marcos, i aquests que sonen, els Catarres. Hey.
1: Tots els dies que vindran.
0: Gràcies per acompanyar-nos i molt bon dia. Per cert, el divendres tindrem bon temps, m'ha dit la Mònica.
2: Correcte.
0: Serà fantàstic, olé, això.
3: Matina Codina. De 6 a 11 amb Bernès Codina a RAC 105.
0: Bon dia a tots els matineros que ens escolteu i moltes gràcies. Benvinguts a una nova setmana de ràdio matinal en directe per combatre els dimonis de la son i els entrebancs de la rutina. Avui, per cert, tornarà a ser un dia de sol i de calor amb temperatures més altes que ahir aquest dimecres. Francesc, entrem a la tardor ja, eh?
2: Correcte. Canvi d'estació. Canviarà substancialment el temps, però a poc a poc i ja en parlarem.
0: Bon dia, Xavi Cazorla. Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Doncs mira, coses que l'autocrítica, l'autoexigència, l'autoavaluació, el perfeccionisme, l'autoreflexió i l'autoanàlisi estan molt bé i són les claus fonamentals per progressar a la feina i a la vida.
2: Sí!
4: Molt bé. Quan et van bé les coses, quan et van malament, sempre és millor plorar!
5: Ara!
6: Sí, ara què?
4: Ara!
2: Eso es.
1: Atlético de Madrid.
4: És el que ha de fer don José Mourinho i Parera, plorar, queixar-se, protestar, reclamar i fins i tot ensenyar un paper amb unes jugades polèmiques, amb la foto, amb dues fotos, dues imatges de dues jugades que ell considera que li van perjudicar. A roda de premsa, és el que fa Mourinho. Deien, ostres, ha canviat, és un altre. Doncs bueno, no, a la que ha perdut és el de sempre. Ara.
0: Tenim els madrilenys plorant per les cantonades, en parlarem després amb l'Albert Pedrol, però...
4: És l'àrbitro i encima se quejan de les quejas que jo hago porque me han perjudicado.
0: Però ho deia el Cazorla, una mica d'autocrítica també, no? Perquè va faltar una mica d'empenta, no? Ja ho va dir el Simeone, unos han salido a ganar y nosotros no, y nosotros no.
2: Si hemos ganado, vosotros no, pues ajo y agua.
0: Que hagi tornat la versió Llourinho de Mourinho és una molt bona notícia pels culers, així que aquest dilluns és menys dilluns, família. Ara. Sí. Vale. Sergi Ferrer, a qui dediquem el programa?
6: A Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, perquè ha proposat una aliança internacional per atacar Israel. No, t'imagines?
0: Quins boig.
6: Ha proposat una aliança internacional entre altres grans ciutats per promoure un habitatge assequible. Es veu que estava a Nova York, l'alcalde d'allà, que és un tio molt guai, ha proposat la idea i ha dit, m'assuno. I la idea és ampliar a escala mundial una aliança europea que es digui Alcaldes per l'Habitatge. I he pensat, a veure si aquesta vegada sí que té temps de posar-s'hi, perquè, pobre, no ha tingut temps fins ara. No, acaba de començar a dedicar-se a la política, perquè al maig del 2016 va entrar com a segon tinent d'alcalde i va estar un any i 6 mesos. Després va estar el juny del 2019 com a primer tinent d'alcalde i només va estar 3 anys i 8 mesos. I ara, com a alcalde de Barcelona, només porta 3 anys i 3 mesos. Són pràcticament 10 anys en posicions de poder i ara s'han recordat que ha de fer alguna cosa amb l'habitatge.
0: Segur que l'ampliació de l'aeroport i convertir Barcelona en un hub internacional ajudarà molt a l'accés a l'habitatge.
6: Tampoc vas fer res tu ni els teus. O sigui que callar.
2: Ja ho arreglarem.
0: Escolta, jo visc a Barcelona i la veritat és que és molt complicat. Marc Puga, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Quin motiu has trobat avui? Bueno, el motiu el tenim nosaltres, que has tornat a l'estudi.
7: Per favor! Per favor, per favor.
0: La tenim aquí amb unes gasses, unes venes que pengen del sostre amb la cama penjada aquí a l'estudi.
7: Clar,
0: però no et queixaràs, perquè t'estem cuidant com una reina.
7: Com una princesa.
0: Que és el que ets.
6: Ara, qui t'està cuidant més?
7: Mira, el Sergi Ferrer, sorprenentment, no esperava.
4: M'ha estat a punt d'anar a fer pipi per tu i tot.
7: És com un germà, sí.
6: Perquè tinc germana petita i és igual de pesada.
2: Mano, tonto.
7: Cuida més el Sergi que el meu germà real.
2: Carinya.
0: Quin motiu has trobat tu, a part de tornar al Matina Codina?
7: A banda de que torno, avui s'estrena una sèrie que portem temps esperant. Si escoltem aquesta cançó, sabrem del que parlo. Home!
0: També és veritat que aquesta cançó la poses per il·lustrar qualsevol cosa.
7: Qualsevol
2: cosa. Sí, sí.
7: Avui s'estrena Gènesi, aquesta sèrie sobre la revolució gastronòmica del Ferran Adrià, amb el Juli Soler, l'Albert Adrià, amb un repartiment increïble, surt el Miquel Fernández, l'Ivan Massaguer, el Carlos Cueva, surten tots, i mostra com el Bulli va revolucionar l'alta cuina internacional. S'estrena avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
0: Home, i tant.
7: I també s'estrenarà a la plataforma 3Cat i a TV3, per tant, estarem pendents.
0: S'està estrenant tot en el festival aquest de Cinema de Sant Sebastià.
7: Tot, sí, sí. Oh,
4: aquesta és la sèrie del noi aquest que parla com jo, molt bon fet.
7: Clar, perquè fa de tu, Ferran. Exacte.
0: No, la tasca transformadora dins el món de la cuina de Ferran Adrià no té una pel·lícula, no, té una saga.
7: Home...
0: Hola, Lillo.
5: Què tal?
0: És aquell moment en què has de triar un personatge del programa perquè expliqui l'acudit del dia.
5: Fixa't, estem en la setmana del llibre en català.
0: Sí, és veritat.
5: Que durarà fins dilluns que ve.
4: Ah, sí?
0: Però llavors és més d'una setmana perquè va començar, no?
5: Sí, tècnicament.
0: Com el programa aquell de 30 minuts que dura una hora.
4: Està enganyant la...
5: El que passa és que jo crec que hi ha uns dies previs, que són aquests que han passat, que jo crec que els fan una mica com de... tipus proves, saps?
4: Sí.
5: O sigui, els bons comencen ara.
4: És molt interessant aquest debat de literatura.
5: Sí. Doncs mira, per fer-ho encara més interessant, tenim el Quim Monzó. Hola.
0: Feia molts dies que no venies per aquí al Matina Godina.
8: Molts. Normalment diem que no us escolto, però avui tampoc. Llavors, he vingut ara mateix només explicar un acudit i marxo.
0: Molt bé, doncs endavant amb l'acudit del Quim Monzó per celebrar la Setmana del Llibre en català.
8: Diu, què t'hi jugues a que preparo una truita fent el pi?
4: Ostres.
8: I diu, no tens ous. I diu, ah, doncs llavors no.
5: No la pot preparar si no té ous.
4: Llavors,
5: no
4: per què li ha dit?
6: No t'atreveixes.
4: Per què li ha dit que farà una fruita?
6: Pensava que no tenia ous de
0: Ha valgut la pena, Quim. Moltes gràcies.
8: Gràcies.

0: De moment la tenim allunyada de gires mundials i preparant el seu biòpic sobre la seva vida personal i artística, que la veritat és que ens genera molt interès. De moment recuperem una cançó que preservem a l'antena RAC 105, que és aquest tòxic de la Britney Spears, dedicada avui a Llaurinho, al Maurinho, que és molt tòxic, aquest tio. Molt tòxic, molt tòxic, no. Doncs perquè no suportes que el Barça estigui a aquestes alçades a 6 punts ja de vosaltres, eh?
1: És ridícul, sí, aquest tio és ridícul. Sí. Ja ho vas fer a la meva època, veig que no has canviat res.
2: El que no ha canviat és els arbitrajes d'esta liga.
1: Ah, calla, burro.
0: Després parlarem i sucarem pa en la crisi del Real Madrid, però ara Xavi Cazorla parlant d'una ruptura sentimental.
2: Sí, aprofitant que hi ha la Mar, que és una persona una mica rancorosa, quan no li respons un missatge...
3: Sí, tu,
2: us et clava aquí dins. Us porto un tall d'un noi a qui la seva parella no li ha contestat a un WhatsApp i decideix enviar-li un àudio i la deixa, val? D'entrada, si algú us tracta mai així, teniu una parella que és una mica tòxica.
4: Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, este es el último audio que vas a recibir de parte mía. Te la voy a decir las cosas de frente, no como tu sex. Ayer, 8 de la noche, te mandé un audio lo más bien, a ver si nos íbamos a ver a la noche. 8:30 me respondiste, media hora después, que banca que estoy cocinando, listo, banco, 8:45, nada, 9 de la noche, nada, dato de color, 8:42 estuviste en línea, 8:53 estuviste en línea, y yo, bueno, tal vez está cocinando pato a la naranja, no sé, bueno, 9:15 nada, yo 9:15 subí una historia, o sea, fuiste la primera que la vi, 9:16, 9:17 ya la había visto, listo, genial, 9:22 estabas en línea en WhatsApp de nuevo, también pasé a decir que estabas pidiendo la receta del pato a una amiga, todo bien, ¿sabes qué, Laura? Esto ya lo contra mí fue... Me vas a ver en Tinder, sí, o sea, el que vas a ver soy yo, obvio, mal no me fue ahí, vuelvo ahí, ese es mi lugar, chao, ahorita nos vemos en otra vida, chao.
0: Joder, aquesta noia li ha tocat la loteria.
2: Gens tòxica, ara, escriu un WhatsApp a les 8 i mitja li respon, 8:42 en línia, 8:52 en línia, a les 9, a un quart de 10, penja un stories, a les 9:16 ja el vas veure, 9:22 seguies en línia.
3: Joder,
5: quina ràbia.
0: Jo pensava que si et deixen en argentí era més suau, no?
5: No. Mare,
0: aquesta cosa de l'accent malós que tenen. Però sí, fot mandra.
1: Voy a volver a Tinder, ese es mi lugar.
2: Bona frase, eh?
3: I se'n va perseguint el sol, saps? Amb un cavall.
0: Allunyeu-vos de malalts controladors, malaltissos, com el que avui ens ha portat el Xavi Cazorla, Matina Codina. Moltes gràcies!
6: Matina Codina. Només a RAC 105.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
8: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
9: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
10: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
11: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
12: Ui, què et passa?
13: Uf, una estrebada al bessó.
12: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
14: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
15: La Mercè de RAC 105
16: amb Teràpia de Xoc.
17: Sense tu jo no puc.
15: El 25 de setembre.
18: Des de 8:45 del vespre...
15: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Estàs escoltant Matina Codina.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: recuperar tot el terreny perdut durant aquests anys amb aquesta col·laboració al costat de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Qui porta molt i notícies és el Xavi Pardo. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Hola. Les notícies parlen amb Xavi Pardo.
0: Convé informar-se aquesta hora al matí amb els principals titulars de la jornada d'aquest 21 de setembre del 26. L'extrema dreta continua guanyant terreny a Alemanya.
1: Sí, Alternativa per Alemanya, que és el partit d'extrema dreta, ha guanyat a Land de Mecklenburg, Pomerània Occidental i ha humiliat els conservadors de la CDU, que és el partit del canceller Friedrich Merz, per tant, el partit que governa Alemanya, i en aquest Land ha quedat directament fora
3: a la calle
1: del Parlament Regional. Mentrestant, a Berlín també creix l'extrema dreta, però les eleccions les ha guanyat els postcomunistes de Die Linke, un dels partits més esquerranosos de tot el panorama europeu, que arrabassen també l'alcaldia a la CDU. Per tant, ha estat un mal diumenge per Friedrich Merz, cada cop més assenyalat, però que es continua negant a dimitir.
3: Anda, que el que guanyi es digui Die Linke, també té pebrots.
4: Delinquir, no?
3: El polític delinquir.
0: Em pensava...
1: No, és el partit, és el partit.
3: És el partit.
1: El partit es diu delinquir.
3: Molt bé, que ara millor m'ho poses.
0: Molt bé. El Departament de Justícia investiga dues morts en dos dies a la presó de Quatre Camins. Què està passant en, en aquest centre penitenciari?
1: Hi han hagut dos episodis, aparentment, que no tenen cap connexió entre ells. L'últim ha estat el d'un intern que s'ha suïcidat. Els funcionaris ho van detectar i al matí quan feien el recompte de presos i 24 hores abans van haver de detenir un dels interns de la presó per haver presumptament assassinat el seu company de cel·la. Per cert que també aquest cap de setmana ara els Mossos busquen 5 homes per segrestar-ne un altre fent-se passar per policies. Això va passar a la P7, a l'altura del Vallès, molt i a plena llum del dia, i la víctima finalment ha acabat apareixent sana i estàlvia, i els Mossos, bastant lluny d'on el van segrestar, i els Mossos sospiten que això es tracta d'una revenja entre bandes criminals.
4: T'imagines que els Mossos que l'estan investigant ara també són segrestadors? Ostres. I són capes i capes de segrestadors? Ollo. Que guapo seria.
1: Mossos falsos.
4: Jo ja marxo. Mira.
0: Escoltant la banda sonora de Guitarrica de la Fuente, de La Bola Negra, aquesta pel·lícula dels Javis, que està agafant embranzida forta de cara als Oscars, eh?
1: Sí, sí, encara no s'ha estrenat i ja em comença a fer bola de tant que parlem, Bola Negra.
5: Bola Negra. Molt bola.
1: Molt bola.
4: És bola. Javi.
1: Vaja. La cinta ha guanyat el premi del públic del Festival de Toronto aquest cap de setmana i, per tant, ara té molts números d'acabar nominada no només a millor pel·lícula internacional, fins i tot també a millor pel·lícula als Oscars. Per tant, té números d'endur-se, ja, o com a mínim de competir pel premi gros dels Oscars.
0: Encara es forraran més i faran més rabiat els Javis.
1: Sí, però t'imagines que els Javis, o sigui, els creadors d'una sèrie com Paquita Salas, van a Hollywood...
0: És molt espanyol.
1: I li arrabassen l'Oscar a Christopher Nolan.
4: Sí. A la cara. M'encantaria. Seria molt guapo.

0: Cosa al Christopher Nolan, que fa temps que no...
1: Si el Xavi no el coneix, el Christopher
2: Fa temps que no el veus.
0: Sí, sí, m'agrada veure les seves pel·lícules.
2: Quan el vas veure l'últim cop?
0: A Origen. Vaig anar a la preestrena de Mataró.
2: La van preestrenar a Mataró?
3: Christopher Nolan va venir. No es perd mai les preestrenes.
0: Crec que estava a la primera fila.
2: Que ràbia que...
4: Pues es veu fatal, les pel·lícules a primera fila.
2: Que tonto si la ve en primera fila. Bueno, porque se la sabe de memoria, si la ha hecho.
5: Claro.
0: Una poca abraçada.
1: Acabem explicant que els tarotistes xinesos es veu que tenen un futur negre com la bola dels Javis.
3: Sí, perquè els joves del país estan apostant per una alternativa, que és la intel·ligència artificial.
4: No!
2: Ostres.
4: Well, no, home, no!
3: Home, si fem servir la intel·ligència artificial com a tot, com a doctors, com el que faci falta, com a psicòlegs, doncs també la podem fer servir com a tarotistes.
6: Sí, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Ho estàs notant també, Sandro, que la gent et truca menys perquè fa les seves consultes a la IA?
6: No, eso es falso, porque yo soy el mejor tarotista del mundo y en ese sentido yo me cepillo a la intel·ligència artificial. Por ejemplo, 3 + 2...
3: 5.
6: Pues por el culo te la he.
5: Ah, mira.
6: Es que soy más rápido que la...
3: Que está en català i te fotut.
4: No has adivinado el idioma de la respuesta, Sandra.
6: Sí, no me toques.
3: Doncs res, la joventut de la Xina explica que els models d'IA són més econòmics, evidentment més econòmics, també més ràpids, i pel que diuen, igual d'eficaços que els endevins tradicionals. Vull dir que igual la fallen de la mateixa manera.
1: No us gasteu els diners amb tonteries.
2: Jo fui a veure una tarotista con mi Mercedes hace muchos años.
5: ¿Qué tal?
1: ¿Por qué va a una?
4: Vigila que ya nens al coche.
2: No, si lo que quería decir es que ¿cómo sabía que eran los tarotistas chinos y no japoneses? Se conoce que son iguales. ¿Cómo lo hacen?
4: Dígale, Pardo.
1: Ahora lo pensé. Gracias, Pardo. Mamá.

0: el Francesc Ugell, Jamaican, bam, bam! Tenim el dipòsit ple de combustible ja, al Matina Codina.
1: Ara.
0: Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, bon dia.
3: La Mònica.
4: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Dimecres entrem a la tardor, però ho farem amb ambient estiuenc, de moment la setmana comença calenteta, calenteta.
2: Sí, home, amb temperatures que pugen respecte al cap de setmana. Si heu tingut calor aquest cap de setmana, en tindreu més avui, perquè les màximes es mouran entre els 30 i els 30. Has tingut fred?
5: Sí.
2: Entre els 30 i els 35 graus. De nit, potser.
5: Sí, de nit.
2: De nit, de dia no, de dia fa caloreta. I a més amb sol, només amb algunes boires, alguns núvols baixos ara a primera hora, però en general serà un dia assolellat. I aquesta setmana es manté la mateixa dinàmica, sí que entre demà i dimecres baixen una mica les temperatures i després es mantenen estables a finals de setmana, però sempre per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. Si avui estan uns 4-5 graus per sobre d'aquesta línia, doncs a finals de setmana un parell de graus per sobre. I ara mateix tenim 23 graus a Barcelona, n'hi ha 19 a Tarragona, 13 a Lleida, 12 a Girona, 13 a Artés i 19 a Roses.
0: A veure, ja fa anys que ens mengem les castanyes amb màniga curta.
2: És el que diem sempre, Sí, sí.
3: Escolta'm, i d'aquí 4 dies al Halloween, doncs el sí.
0: Però, escolta, Francesc, d'entrada, si dius Halloween, digueu bé. I després que tu, un tio com tu, de la televisió pública catalana, celebri el Halloween, ara, a mi, què vols que et digui?
1: Es diu Halloween.
3: És una... No ens enganyem, és una festa doncs, que doncs, ha eclipsat
2: sí,
3: un símil meteorològic.
1: Ara que dius això, quan és l'eclipsi?
2: És astronòmic, demà, no meteorològic.
0: Va, calleu. Gràcies.
3: Que sabràs tu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
0: Dos quarts tocats de 9 del matí. Parlem ara del Festival de Cinema de Sant Sebastià perquè hi ha hagut per allà el Brad Pitt, ni més ni menys.
5: Doncs sí, ha començat fort aquest cap de setmana i qui s'ha endut tota l'atenció és Brad Pitt. L'actor va avançar per sorpresa la seva arribada a la ciutat i quan va arribar a l'hotel que estava allotjat, que és l'hotel Maria Cristina d'allà de Sant Sebastià, es va trobar centenars de fans que feia hores que l'esperaven i ell, en lloc d'entrar ràpid a l'habitació, allò que vols fer, no, quan arribes a l'hotel, es va quedar mitja hora fent-se fotos, signant autògrafs, saludant a tothom. Una autèntica bogeria.
0: Sí, anava vestit com un skater, pantaló molt ample, molt esportit, creu valdre una
5: pasta. Com alternatiu, juvenil.
0: Sí, amb gorra, ulleres de sol, una estrella.
5: Boníssim. I escoltem una mica com va ser la rebuda.
7: Es que está buenísimo, de verdad, qué envidia esa gente, ¿verdad?
5: ¿No has ido a recibirlo tú?
7: No, porque no sabía que estaba ahí, ¿no?
5: Ah,
7: no
5: pues
7: sabía
5: mira.
7: El hotel, me lo tienes que contar.
0: Es que realmente Sant Sebastià está ple d'estrelles, No sé com les foten, però és que hi ha anat tothom.
8: Está ple d'idiotes.
5: No, el Brad Pitt ha tornat 17 anys després a aquest festival amb En el corazón de la bestia i no ha estat l'únic protagonista del cap de setmana. També amb la pel·lícula del moment, La bola negra, han passat per allà Penélope Cruz, els Javis, Lola Dueñas, Miguel Bernardo, guitarrica de la Fuente, Antonio de la Torre, per presentar la pel·lícula.
0: Tots els teus ídols. No?
5: Tots, tots els meus ídols.
9: Jo
5: i també...
9: quan no conec ningú de la llista sé que t'ha agradat molt.
5: Saps que m'ha agradat molt tots. També era Alberto Romero, que aquest el deus conèixer, Sergi.
9: Sí,
5: ha estat un dels protagonistes amb la seva pel·lícula Cinco Minutos Más, que ell mateix ha escrit i protagonitza amb Javier Cámara i Belén Cuesta.
0: Molt bones crítiques si aquesta pel·lícula, molt aplaudida. Es veu que és una comèdia brutal,
9: Si l'has escrit ella, llavors...
0: Tinc moltes ganes de veure-la.
1: Tuvo el Leo Harlem, la mujer.
5: No se ha visto el Leo Harlem.
1: ¿Mejor compartía habitación con el Brad Pitt? ¿Dormían juntos?
5: No lo sé. Le preguntaremos, ¿vale? A Leo Harlem. Res, estarem pendents perquè per veure qui s'emporta la Concha d'Or, que és aquest premi gros del festival. La Concha d'Oro.
7: Qui la pillara, Eso sí que un premio, no la Champion.
1: Tenen la mateixa edat, Leo Harlem i Brad Pitt.
5: Sí?
1: 62 i 63, tio.
9: No semblen ni de la mateixa espècie.
5: S'assemblen una mica, no?
10: Pot ser que a tu, Marta, t'agradi més físicament Leo Harlem que Brad Pitt?
5: No m'agrada més Leo Harlem, però no m'agrada Brad Pitt.
9: Per cert, a veure si troben el seu coll, que no sé on el va deixar, que s'ha quedat sense coll.
1: Que graciós, tapa això.
0: Mentre busquem el coll, farem una pausa.
6: Informació, rigor, periodisme.
11: Una delícia de programa.
6: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
11: Un programa casi de lujo.
12: Debería ser un despertador.
13: Rec 105 Barcelona.
8: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
12: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
13: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
14: Únic? S'escriu amb H o sense H?
15: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
18: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
17: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
19: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
22: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
23: Del 25 al 27 de setembre, vine a gaudir del 20è aniversari de la Land Party a Les Comes, Súria.
24: Experimenta el tour amb camió 4x4, castells inflables, exhibicions...
23: Parc d'aventures, cotxes a radiocontrol, música en viu i molt més.
24: I si tens un Land Rover, gaudeix dels recorreguts 4x4 i on reviurem el Camel Trophy.
23: Més informació a landparty.es.
25: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
26: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
27: Qué ambientazo, mano.
26: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
27: Qué barbaridad.
26: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
27: Buena venta.
26: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
27: Ven a por más.
26: ¡Venta! Ocasión Plus.
28: Caballa, ballarem amb el record.
0: Seguim aquí, confortables i a gust, al Matina Codina, amb aquesta cançó de l'Ivan Herzog que es diu Et prometo. I és que ja hem tornat a la rutina i això vol dir que RAC 105 i Estrella d'Am tornem a unir esforços per portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial. Atenció, el dimecres 30 de setembre, per anar rematant el mes, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog, de l'antiga fàbrica Estrella d'Am, al teu cor, directament. Oh, vine, no hi faltis. Entra a RAC105.cat, omple el formulari, escriu la pregunta que li faries a l'Ivan i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el futur de l'àlbum Disco de Cristal i respondrà les preguntes que vulgueu. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 i Estrella d'Am. T'apropen Ivan Herzog.
29: L'Inmotor.
16: Concessionari oficial Hyundai patrocina aquest espai.
0: Cop d'ull a les carreteres, Ferran Arandia, com està el trànsit? Bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però atenció, ja provoca cues de fins a 19 quilòmetres, un tram doncs, d'aturades força intenses. On també tenim força retencions és a la Ronda de Dalt, on hi ha un vehicle variat que també deixa 11 quilòmetres de cues. Podríem dir que hi ha cues en tota la Ronda de Dalt, des del nus de la Trinitat fins ben arribat al punt de la Diagonal. Per tant, un dia més, molta paciència. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.

0: destacats dins del panorama artístic català. Estem parlant del Xavier Coca i l'Oriol de Ramon, els tiets des de la capital del Maresme, amb aquest tàndem que funciona també a la ràdio i a les pistes. 3 minuts i 3 quarts de 9. Bon dilluns, Catalunya.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Repassem la tele. Alan Lillo, bon dia.
2: Som-hi, bon dia.
3: Hola.
2: Mira, comencem amb Real Madrid Televisió.
3: Oh, no! Ui, ui,
2: sí, ja ui. Sabeu que el Madrid va perdre ahir i ja està a 6 punts del Barça.
3: No. Perquè l'àrbitre nos ha perjudicat.
2: Ah, clar, sí. A més, el Madrid juga molt pitjor que el Barça, fa 2 anys que no guanya res, etc. I què proposen des de la televisió del club?
4: Què?
0: Ai.
2: Millorar?
0: Sí.
2: Fitxar més bé? Una estratègia? No!
0: No.
2: Això és el que proposen.
5: Estoy convencidísimo que muchos de los madridistas que nos están viendo tienen ganas de levantarse y marcharse de esta competición. Pero convencidísimo, y por lo que puedes observar el termómetro de las redes sociales, que muchas veces dice, bueno, siempre la gente critica, no. Daros una vuelta por las redes sociales o hablar con el que tengáis en casa al lado, dan ganas de levantarse y marcharse, Jesús, de esta competición. Año y año, y otro año, y otro año. Ahora, y lo decimos desde hace ya varias semanas, desde que empieza la Liga, se ha retorcido, se ha apretado un poquito más la tuerca. Porque, ya, pero se ha apretado, porque ahora ya, directamente yo creo que lo muestran.
0: Quin mal perdre, quin mal perdre. No anem primers, no guanyem un títol, abandonem la competició. Marxem a... Quina Lliga voldria... Un equip que es passa tot el dia criticant els àrbitres, per exemple.
3: Bueno,
0: no?
3: Criticando lo que estás diciendo l'arbitraje para perjudicar el Madrid. Es la liga de siempre, de antes, de cuando yo estaba.
6: El Madrid és el nen que arriba al parc, té una pilota, juga a tothom i que li marquen un gol, s'agafa la pilota i se la porta.
0: Exacte.
2: El Barça l'ha perjudicat moltíssim, moltes vegades.
0: Home.
2: I no he vist mai a Barça TV demanant que s'acabi, o sigui, que el Barça se'n vagi a una altra lliga.
3: No, porque están todo el día dando partidos de cuando jugaba
0: Pichy Alonso. Para de plorar ya, Llourinho.
3: Están siempre partidos asquerosos.
0: Bé, el Xolí ha enfonsat el Real Madrid, sí, i després en parlarem amb l'Albert Pedrol, però ara anem a TV3.
2: Sí, anem al 3CAT, perquè tenim un anunci protagonitzat per Dulceida.
4: Home!
2: Salut!
4: Per què?
2: Perquè la influencer serà la presentadora estrella d'un dels esdeveniments de l'any de TV3. Aquest!
7: Vull Pataru.
8: Perdona, què estàs escoltant?
7: Estic escoltant Pataru, d'Oques Grasses, que m'encanta. I a més, aquest any, el Josep Montero ha escollit tota la música pel piro musical de la Mercè. I saps qui ho presenta?
8: Jo!
7: Estic molt emocionada i, sens dubte, ho petarem.
0: Però jo no sé on veuen la caiguda dels influencers. Vull dir, està...
4: Això va ser
0: un moviment d'una
4: setmana.
0: Escolta, què et sembla, Josep, bon dia?
9: Sembla molt bé la Dulceida, aquesta és la que farà de presentador de...
2: El tiro musical.
0: No t'importa
10: que... Comences a tirar els petardos d'Dulceida o què?
0: No els tira ella.
10: Tira petardos d'Dulceida, que posa la música.
4: Crec que no va així.
0: Estàs il·lusionat, però et sembla bé que la Dulceida presenti el tiro musical que ha seleccionat tu la música?
9: Sí, no.
6: Què és el que més t'agrada de la feina que ha fet la Dulceida?
0: És igual.
4: És absolutament igual.
9: Qualsevol cosa de tot el que ha fet em sembla...
0: Vas molt desganat, no? Trobo que amb el bé que et va la vida, com els 4 estadis, no?
9: Clar, però que estem molt preparant els 4 concerts, llavors estic molt cansat.
11: Bueno, es veu que no hi ha presentador ni presentadores suficients per presentar un programa de tele, que han d'anar a l'intrusisme laboral d'agafar influencers.
6: Teniu a la Mar Puga, que a més de fer-ho increïblement bé, us oferia per 4 duros, perquè a més està lesionada.
4: Només per pena hauria de fer jo el piromúsic.
0: Que passa que hem de dir una cosa, que és que la Dulceida la critiquem molt, però va presentar La Gran Cita, que és un format que ha agradat tant que l'ha comprat la BBC.
2: Sí, però és que no és mèrit a la... Però, perdona, no és mèrit a la Dulceida, això. És un format.
0: Però vull dir que no és... No sé si és casualitat.
9: Se la va coger, no?
0: Bé, anem un moment...
6: Sí, ni ell ni ningú.
0: Anem un moment a... En aquest cas, el concert de Shakira a Madrid, a la Televisió Canària.
2: Sí, allà a la Televisió Canària han posat el focus en un nen de 9 anys que va anar al concert de Shakira. És molt fan de la colombiana, molt. Sí. Tant que el pobre nano va anar moltíssimes hores abans, estava en una zona de descampat, hi havia una espècie de valla on ens protegeixen la zona del concert, i el tio ja estava allà, pobret, veient les proves de so, de llum i tal, i des d'allà intentava cridar a la Shakira.
3: Ui.
2: Com si la Shakira estigués allà esperant el mano.
12: Shakira!
13: Iván Quintana, un fan gran canario que no dudó en subirse a una silla para intentar llamar la atención de su ídolo. Su pasión por la colombiana viene de lejos.
14: principalmente por mi tía, porque desde pequeñito ella me ponía canciones de ella.
15: Se ha hecho viral en redes y nos ha escrito el CEO de Shakira en España y nos va a llevar a conocerla a un concierto de los que quedan en Madrid.
14: Y espero verla y pasar por la pasarela, acompañarla hasta el escenario.
13: Será el 9 de octubre cuando Iván vea cumplido su sueño y pueda bailar el Dai Dai junto a la reina del pop latino.
12: ¡Shakira!
0: Escolta, molt bé, però l'equip de Shakira, després, ara a les 9 parlarem d'aquests concerts, però l'equip de Shakira, que el nano s'ha fet viral, ha demostrat ser un gran fan, a més ha viatjat des de Gran Canària, gastant-se un dineral, i com que el nano s'ha fet viral, ara el convidarà a conèixer la Shakira. Això està bé.
6: Sí,
0: està
6: gràcies. Bé, això però bé. Això fa un efecte crida a que ara hi haurà 10.000 pesats en cadires a cada concert que deu costar 300 euros l'entrada. Shakira!
4: Més. Ara, gràcies.
0: M'agrada molt el crit, mira.
12: Shakira!
4: És la mateixa veu que el de Baltasar, el patinete. És igual. Sí. Pensa que era ell primer.
2: Llegia un article.
0: Jo per ara diré, aquí teniu la nova cançó de...
12: Shakira!
4: Ara!
3: És dels que diu Shakira, una mica. Shakira.
2: Llegia un article sobre això i el tio que ha escrit l'article diu lleva tota la vida siguiendo a Shakira. A veure, té 9 anys, tio.
6: Ja.
0: Per cert, i la gent de Madrid pot deixar de dir-li Shakira a Mesa, sisplau?
6: Per què no saben ni Shakira?
0: Pots dir Shakira, que és com es diu?
4: No, Shaki.
0: No, Shakira.
2: Se llama Shakina.
6: Bueno, també deien Xavi en el xat.
2: Claro, i punto com.
0: Ho deixem aquí.
3: I Kiwi.
4: Xavi.
0: Com, Santiago?
3: I el Kiwi, Kiwi, la gent de Kiwi.
4: I pizza, i com dices pizza?
3: Pizza o pizza? Se dice pizza. Pizza. Quan la Mercedes, que hi passa cenar, que hi pizza, ven que hi pizza.
2: Te vas a comer una bona pizza, xavala.
0: Ah, nois, Alan, gràcies.
2: A vosaltres.
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: I aquí entros de classicot, aquest de l'any 2000, de Sonic. Una cantant que, a més, doncs, és compositora i DJ, ho té tot, eh?
1: Wow.
0: O sigui, tros de tamardo, aquest Sky. I ara el qui està tocant el cel, el setè cel, el paradís, som els culers. I closed my eyes. Perquè veure el Mourinho en la seva versió Llourinho, Sergi, és una cosa que ens agrada bastant.
2: Ens agrada bastant i sucarem pa les vegades que faci falta. Els plors de Mourinho d'ahir ja s'han fet virals tant que algú ha decidit crear la seva pròpia joguina.
1: No va ser gràcia, segur.
2: Sí, ja, és un d'aquells moments on la IA sí que té sentit a favor de que gastis tots els litres d'aigua que faci falta. Un tio ha fet un nadó de joguina, és un vídeo d'un nadó de joguina amb el seu packaging i tot, on es pot veure un nadó amb el cap de Mourinho, que si li apretes la panxa plora, li pots donar un biberó amb l'escut de l'Atlético
0: de Madrid. No sé quan val, però el vull
2: sí,
0: comprar.
2: Sí, és igual el preu que sigui. Té una llibreta amb les tàctiques totes malament, un xumet també amb l'escut de l'Atlético de Madrid, i es titula com a Mourinho Llorón. I no només és una imatge, sinó que té el seu propi anunci de tele. Escolteu.
3: Nuevo Mourinho Llorón. Mourinho llora en sala de prensa por la derrota contra el Atleti. Dale el biberón para que se calle. Si no, no parará. Mourinho Llorón, colecciónalo.
0: O sigui, plora fins que li fots el biberó a la boca.
2: Exacte,
0: eh?
2: Llavors es calma una mica. Hi ha dos nens amb la samarreta de l'Atlético de Madrid agafant el Mourinho Llorón, que està plorant, i posen el biberó amb l'escut de l'Atlético. El que ens ha obligat a fer aquest tio defensant l'Atlético, que per mi que desaparegui el club sencer.
1: No entiendo esta obsesión.
0: T'ha agradat l'anunci, Mou, no?
1: No me gusta porque esto viene de un error arbitral, que l'árbitro no lo ha dicho. Yo tengo aquí el papel.
2: A ver...
1: Este papel, está aquí la imagen de la foto, se puede ver, lo estoy enseñando para que lo vea todo el mundo.
2: No se ve porque es la radio esto.
4: Lo has traído impreso, en color, ¿eh? Lo has traído en color.
0: Sí, un dubte que hi ha, José, o qui ho va imprimir o no ho va imprimir.
1: No sé, esto lo he encontrado yo de Radio Marca, alguien lo tenía ahí puesto, no sé, esto es una fotografía.
0: Escolta, en qualsevol cas ha estat el cap de setmana perfecte, perquè no només ha perdut el Madrid i està a 6 punts del Barça a la Lliga.
4: Som els millors!
0: Sinó que el Barça va golejar 3-1. Un gran equip com és el Sevilla, el Pizjuán, eh?
4: Sí, senyor.
1: Li han regalat dos penaltis, claro, que
0: no,
1: puede marcar.
4: Escolta, posa la cançó aquella, no teniu una cançó aquí al matí.
0: Perdona, sembla que siguem profetes perquè nosaltres vam fer una cançó justament el divendres
4: aquesta.
0: En què destacàvem Xavi Cazorla, sí. la ratxa golejadora del Rafinha, tu.
1: Sí, el pitxici de la Lliga i el nou del Barça, el Rafinha.
5: La Rafinha. S'ha arrencat la temporada amb trampera, des del Rodri fins al Joan. Els jugadors estan molt...

0: Cuina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
2: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Ja ho diuen. De mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però... saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Hola, això t'interessa.
8: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
9: I allò del sorteig?
8: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
10: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Dona un toc dolç als teus dies amb el raïm blanc Origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
14: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: La Mercè de RAC 105
15: amb Marcos.
0: El 25 de setembre.
15: Des de 2:15 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: la medalla de ser una de les cançons més animades i electròniques de la nostra programació musical, una d'aquelles sensacions estiuenques que encara s'arrossega amb la rutina que ja fa dies que hem emprès des de RAC 105 al matí, acudint a Desperta, només començar aquesta nova setmana, 21 de setembre, després del primer cap de setmana de concerts de la Shakira a Madrid, en aquella mena de Disneylàndia que ha muntat allà. La Mar Puga ens en porta comentaris, reaccions, opinions, quan vulguis.
1: No sé ni per on començar la turra. S'ha iniciat aquest Les Mujeres Ja No Lloren World Tour.
0: Sí.
1: El nom ja és bastant... Té tela, el nom. I jo he sentit, ho vaig dir per el meu Instagram, bastant jomo d'aquest esdeveniment. Perquè jomo és... quan estàs encantat de perdre't un pla, no? I jo estava a casa veient l'Instagram i pensava, quina sort no ser-hi, no? Perquè és una massificació de gent. Sí. Una cervesa, 16 euros, vaig veure que costava. I la gent, a més, es queixava. O sigui, la gent s'ha queixat molt, però jo penso, però aviam, tu no et penses que vas, no? Un concert de Shakira privat per tu, no. O sigui, evidentment, clar, hi haurà gent, no? El cas és que ha creat aquest Macondo Park, sí, crec. Sí,
0: és un parc temàtic.
1: Que és un parc temàtic amb 8 espais de Shakira, té una biblioteca, un taller, un mercat, un museu, una... Condo Plaza, el Club Loba, bé, té de tot.
2: Club
1: I,
2: Loba.
1: I, a més, aquest cap de setmana hem vist famosos, perquè fa com, va fer el Bad Bunny una mica amb la caseta, ella fa com una passarel·la.
3: Un passeïto.
1: Sí, fa un passeïto, la caminada amb la Loba, que es diu, i ha sortit, doncs, la Paula Echevarría, la filla del David Bustamante.
4: És muy fuerte, perquè estaven ahí mi
1: la
4: família. Bueno, ex família, ja.
0: La teva filla no ve als teus concerts i, en canvi, va al concert de la Xiga.
4: És verdad, no viene nunca.
2: No, tu no estava, a ti no te invitado.
1: També estava la Lola Lolita, ahir també, ahir al tercer concert de Shakira va aparèixer Laura Pausini, cantant amb ella. Vull dir, molts famosos en aquest esdeveniment de Shakira. I, clar, aquí coneixem gent que ha anat al concert i tenim opinions una mica de... tot tipus. Llavors anem a escoltar el primer que el coneixeu, Aleix Manzano.
5: Eva, no tinc paraules davant d'aquest superespectacle que acaba d'oferir Shakira Madrid. Brava. És espectacular! Noies, pell de gallina, ha cantat la cançó amb Bizarrap, moment exclusiu i moment impressionant dins del concert. A part, la cançó Loca, Loba, tot amb les versions que sempre coneixíem i millorades, és a dir, un espectacle en estat pur i com no, això no és tot, tot el recinte, tot l'ambient que hi ha, que sembla que ens haguem transportat a Shakira World, així que pell de gallina, 10 de 10, ganes de tornar a repetir.
0: Per tant, li posa un 10, entusiasmat, Aleix Manzano, amb el muntatge, amb el repertori i amb l'actuació de la cantant colombiana.
1: El que jo he vist molta pantalla en aquests, en els stories que he vist, és com, jo penso, algú ha vist la Shakira de prop?
3: Ai, no, perquè soy chiquita, además soy muy pequeña.
1: Claro, y se están lejos.
6: Hi ha una ballarina que sempre t'eclipsa una mica i sempre es diu que potser la volies fer fora.
2: Què destaques d'aquesta ballarina?
6: No sé, em surt el l'algoritme.
2: Que guarro, sí.
1: Escoltarem a la Sara, que no, que ens diu una versió més realista, que a mi és el que m'agrada, no? Perquè no tot és tan bonic com sembla.
7: Hola, guapi. Doncs mira, t'explico la meva experiència primer dia de concert de la Shakira a Madrid. L'organització una mica regulinxi, la verdad, perquè vam anar una mica amb temps per disfrutar del Macondo, del recinte de la Shakira, i vam haver de fer més de 2 hores de cua ple sol per poder només accedir. Bueno, i després arribaves allà al principi de l'entrada i anava entrant gent per tot arreu. Bueno, una organització una mica descontrolada, la veritat. Un cop a dins, també cues a tot arreu, uns preus caríssims. Era impossible accedir a comprar-te una mísera cervesa de 14 euros. Wow. I això sí, tot meravellós, tot espectacular, tot ple de colors. O sigui, era el recorregut de la trajectòria musical de la Shakira.
0: Bé, hem de recordar, però, que és el primer cap de setmana, que segurament hi haurà moltes coses a polir. El que no canviaran, suposo, són els preus, que populars de festa major no són.
2: Claro.
1: No canviaran els preus, ni tampoc canviarà, jo crec, tot el que passi al concert, perquè la Sara, en aquest cas, estava bastant lluny i, pel que ens diu, pràcticament no va ni veure la cantant.
7: I llavors, el concert, clar, t'ho diu una persona que estava a la fila 50 de la grada, que era jo, i darrere el cel, les estrelles, i se sentia superfluix, i la Shakira, bueno, m'arribes a posar allà la Patiño, i també m'ho crec que és ella, perquè es veia un punt, però les pantalles, tot meravellós. Molts visuals, molta pantalla, algun petardo al final, clar, si vius a davant, suposo que deu ser una altra experiència. Però bueno, la Shakira va venir, jo crec, amb moltes ganes de venir trepitjant fort a Madrid. Molts discursos de la seva vida sentimental. Però bueno, la veritat és que va deixar el pavelló, el seu estadi, molt, molt, molt alt. Una cosa és la grada. La grada no sabem si aguantarà, perquè la que van posar les de l'Antuïcion, allò semblava que s'anava a derrumbar. Però bueno, a veure, a veure com arriba l'últim dia.
0: Ah, ja ha sortit sobre el tema de la graderia, que és el que sí que es movia molt, la gent estava acollonida i va haver fins i tot atacs d'ansietat, és el que ha sortit Live Nation dient que això és 100% segur, que està homologat i tal. Però és veritat que, clar, compres una entrada que potser estàs veient la Shakira des de 50 quilòmetres.
8: Exacto, oye, que igual les ha dado el cambiazo y han puesto la Shakira esa falsa que salió de...
3: Si se cae la grada és culpa de Gerard.
0: El que no té perdó és que se senti fluix, perquè ja que no cala veus, com a mínim que...
1: I amb el que pagues, que hi vaig mirar i l'entrada més barata valia 70 euros, però arriben als 785 euros.
8: Aquesta és una mala pècora.
3: Vull dir, que per 70 euros et deixen quedar-te a la Comunitat de Madrid.
1: Exacte, a les afores.
0: Bé, això sí, sembla que va ser un concert també ple de discursos, no?, sobre les seves relacions sentimentals.
1: Sí,
0: va explicar que havia tingut un nòvio de Madrid, també. En fi, tenim més opinions, en aquest cas, de l'Albert.
1: Escoltem l'Albert Castilla, que també va anar al concert.
9: Per mi ha sigut un dels shows de la meva vida. Espectacular, vibrant, el terra es movia, tothom ballant, cantant, espectacular. I a sobre l'experiència, ara mateix estem escoltant un espectacle després d'aquest concert de dues hores en la que la cantant colombiana no ha parat de cantar, de donar-ho tot, i ara estem vivint-ho tot. Ha sigut una experiència espectacular. És com si fos un festival de música, molt, molt i molt heavy, molt recomanable viure-ho, espectacular.
6: Escolta, estic molt d'acord amb el que ha comentat la Mar. A mi també m'hauria fet Jomo. Això, el concert aquest de tanta gent, tan tancar, i escolta, el millor quedar-se a casa.
0: Bueno, sí, això, han de millorar molt això de haver de fer cues per tot, i que pagues una pasta, perquè dels preus, me'n pots dir alguna cosa, dels preus?
1: Bueno, això, que l'entrada més barata era com 71 euros, més o menys, vaig veure, i arriba als 785 euros, que aleshores és l'entrada mega VIP.
0: Suma-hi l'hotel, el viatge...
3: 16 euros de cervesa.
0: Famílies que s'han gastat un dineral. Si ja que et pagues aquesta pasta, com a mínim, no? Que l'ambient sigui distret, tot plegat fluid, una mica més ample, perquè potser encabre 50.000 persones en un espai que, per molt que tinguis 30 hectàrees, si moltes les dediques a posar-hi altres coses per fer negoci...
3: Ja, perquè
0: que hem de dir a favor de Shakira, també, que ha aixecat moltes escoles a Colòmbia, que molts d'aquests diners que guanya també els dones a causa de solidaritat.
3: Claro, las hice yo con mis propias manos y si quizás es un poco estrecho, es porque hice todo pensando que la gente todo de mi medida.
10: Con el dinero de Hacienda has hecho una escuela en Colombia.
3: Ay, sí, con la pasta que me dio Hacienda.
0: Bé, aviat hi va l'Albert Buscarons, que és el coordinador i programador musical d'aquí. Quan hi vagi, la seurem aquí, que ens expliqui més detalls, a veure si ja ha millorat. També li hem de donar aquest marge de millora, era el primer cap de setmana. Mai has de comprar entrades pel primer.
6: Ara.
0: No? T'has d'esperar una mica que vagin tocant les coses.
10: Digue-li al Buscarons que porti una cadira i intenti cridar Shakira!
0: Shakira!
10: Shakira! Shakira!
0: Adéu, Marc Puga, gràcies.
1: Adéu,
6: molt bé, molt graciós.
3: Gracioso,
0: ai, no et sembla res bé,
6: no,
0: Toni?
6: No, perquè el Sergi ha volgut fer la brometa. Que ja l'havien fet a la tele.
10: Has hecho gracia en tu vida. En mi vida. En toda tu vida.

0: la Lady Gaga, que en aquest moment deu estar donant biberon a la criatura que no ha parit, perquè és diguem-ne aquesta gestació subrogada, però acaba de ser mare fa 4 mesos, eh? La Lady Gaga, aquí la tenim al costat de l'Ariana Grande. Imparables en aquest dilluns a RAC 105. Va, som-hi. Ui, això no va, eh? No. Estem intentant trucar al Magí, un segon.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Cada dia més nutritiu aquest programa gràcies als amics de Llet Nostra que patrocinen aquesta trucada despertador. Intentarem parlar amb el Magí, que en fa 89, i tu encarrega la teva trucada despertador. Sorpresa a la gent que estimes. Desperta@rac105.cat. Magí, bon dia! No, espera, vamos a calmar-nos.
2: Vale.
3: Bueno, calma.
0: Aviam si l'agafa.
2: Sí.
3: No!
4: Oh, no!
5: És bona, eh?
4: Jolín, em feia molta il·lusió.
0: Escolta, doncs fem una cosa. Obrim línies al 902-47-705. Ja pots trucar, si vols, per entrar al sorteig que farem la setmana que ve, Cazorla, eh? D'aquests 30 litres de Llet Nostra amb totes les seves varietats, diversos packs de potets, de làctics de Llet Nostra i també un doble kit d'esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica per esmorzar com el que tu vulguis, però sempre amb la Llet Nostra, eh?
3: Ara.
0: 902-47-705. Marca ara el telèfon del directe per entrar al sorteig d'aquest lot de Llet Nostra. I així també parlem amb altres matineros.
6: Sí, senyora, llet per tothom, alegria.
5: Està molt buena la leche, jo se la echo al
6: carajillo. Ah, sí?
0: Mira, ja tenim algú per aquí. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com et dius, bonica?
7: Clàudia.
0: Clàudia, com ha anat el cap de setmana?
7: Ah, super.
0: Sí? Aviam quin ha estat el planasso que estàs explicant a tothom avui a l'oficina.
7: Eh?
3: No. Valent!
0: Res, quin ha estat el pla número 1 d'aquest cap de setmana? Alguna cosa que es pugui explicar per la
7: ràdio? Ah, bueno, futbol.
3: Molt bé. Juega furbo.
0: Quants anys tens, Clàudia?
7: No, jo tinc 48.
0: 48. Però tu jugues a futbol o has acompanyat a algú de casa?
7: He acompanyat els meus fills.
0: Ah, molt bé. Ah, i què? És guapo, eh, rentar la roba després del futbol? La meva mare sempre es queixava de la roba del futbol. Està tot brut. I què, vau guanyar o vau perdre?
7: Vam guanyar.
0: Mm? Sí?
7: Vam guanyar els dos partits. El femení va guanyar 6-0.
0: Sí, molt bé. Molt bé.
7: I el nen va guanyar 5-2.
3: Molt bé. Quins equips juguen? Quins equips?
0: Oh? Vale. Quins equips juguen?
7: Els equips, Mora Nova, la nena, i el nen Rasquera.
3: Rasquera.
0: Molt bé, vale. Perfecte. Ens estàs trucant des de Mora la Nova?
7: Sí, de Mora Nova.
0: Molt bé. Doncs encantat de saludar-te, Clàudia. Gràcies per escoltar el Matina Codina. Esperem que tinguis una gran setmana i que et toqui el lot de Llet Nostra la setmana que ve. Entesos?
7: Moltes gràcies.
3: No pengis.
0: Un petonet, fem el que podem. No pengis.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de...

0: reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
1: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
3: Doncs jo només sento la carretera.
2: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
1: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
7: La Mercè de RAC 105.
8: Amb Maria Jaume.
7: El 25 de setembre,
8: des de 2:15 del vespre,
7: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
9: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina,
8: a RAC 105.

0: quina meravella disco funky house aquesta de pausa des de Noruega. No sembla noruega aquesta cançó, no? Porta un ritme que és ben poc noruec, no?
1: És veritat.
0: M'arribes a dir, no sé, hòstia, és d'Eivissa, t'ho compro, no? De pausa, magnètic. Com el joc del Barça, que és magnètic, i l'Albert Pedrol, que també ho és. Per cert, coller...

0: Que t'has passat per la barberia.
1: Sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
3: Els pèl-rojos aneu a una concreta?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No.
1: Sí.
0: Sí, sí. Anava a dir alguna cosa, però ara tinc una bona relació amb el Sergi i llavors no he volgut dir res.
3: Gràcies. Ah, no ho espatllem, aquest any som millors amics. Anem a parlar ara els dos.
0: Sí. Passant 20 minuts de... Ja em calleu tots, va. De les 9 del matí... I ve l'Albert Pedrol, doncs, a sucar una mica de pa amb aquest esfondrament que estan patint el Real Madrid, i José Mourinho ha esclatat contra l'arbitratge en aquesta roda de premsa d'ahir, que ja és històrica,
1: sí,
0: Pedrol.
1: Sí, i per acabar-ho de rodonir, ara sentirem Mourinho, l'equip blanc està en descomposició, va perdre 2-1 al camp del seu etern rival ciutadà, l'Atlètic de Madrid.
4: L'Atleti de Madrid, que es pot posar 1-0 amb un futbolista més. L'oportunitat és extraordinària. Pica Grimaldo! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I sí, sí, uf, perquè l'ha picat bé, l'ha picat força bé. Canguin-li en profunditat. Cap a Simeone, Jonathan David, gol, gol, gol, gol, gol! I això és un autèntic deliri col·lectiu. Com li ha posat Canguin Lee a Simeone, MVP Simeone i Jonathan David, gol. I Diego Simeone, que va fer pinya amb tot l'equip per celebrar el 2-0.
0: És veritat que sempre es va una mica en contra del Madrid, però celebrar tant els gols de l'Atlètic també és una cosa que inquieta una mica.
5: Ustedes sabrán a qué equipo están animando, pero me ha parecido que un gol era de penalti, de un penalti que es injusto, una vez más.
1: Ah, sí?
5: Una vez más, el árbitro ayudando al rival del Madrid. Siempre.
6: Escolta, no sabia que encara estava jugant el Rivaldo, que el vam fitxar nosaltres del Deportivo de la Coruña.
5: Bueno, Rivaldo, sí.
6: Es conserva molt bé el bola d'en Rivaldo.
5: Era muy bueno,
0: eh? És veritat que des de Madrid assenyalen al comitè tècnic arbitral, no? A tots els àrbitres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè van haver de jugar amb un menys durant gairebé tota la segona meitat, Albert.
1: Sí, i clar, això ara Mourinho deia que era exacte, perquè una expulsió injusta, bé, no és injusta perquè Hausen, que és el central del Madrid, va fer caure Juliano Simeone, que és el fill del Cholo Simeone, quan era l'últim home al central, i va impedir que encarés el porter. Per tant, expulsió i penal que va transformar l'Atlètic de Madrid. Què va passar? Que Mourinho va esclatar contra els àrbitres en una roda de premsa vintage Mourinho, va treure un foli amb dues fotografies d'accions polèmiques.
0: A color, eh? A color.
1: A color.
0: Sí, primer a color. A vale. Color. Va fer un rufián claríssim,
5: sí, eh? Sí, tengo aquí la hoja, está impresa encima a color, porque era una impresora del Atlético de Madrid.
0: Ahí está, vale.
5: Pensé, vamos a hacerla hasta color. La gente desde casa lo está viendo perfectamente.
3: No, esto es radio, no se ve.
5: ¿Por qué es radio? Esto antes se veía y ahora, ahora no se ve.
3: No, siempre ha sido un radio.
5: Antes había un canal en la TDT que era Raxensing y yo podía enseñar estas cosas.
3: No, pero cuando había dinero, ahora no queda nada.
1: No entiendo. Total, que José... Vas repassar aquestes dues accions polèmiques i vas dir això sobre Miguel Ángel Ortiz Arias, l'àrbitre de camp.
5: No sé quién es.
1: I Trujillo Suárez, àrbitre de bar.
5: Se salía la que se avecina, Trujillo.
7: Un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, ese señor Trujillo... Tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid.
0: Quin to més baix. Sí, li diu que té 41 anys, que no és internacional, i, bueno, li diu Tòtil perguela a la cara, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno. Els diaris i les ràdios de Madrid t'he de dir...
0: Perdona, a veure si això podria ser amonestat, no?
1: Home, jo hauria de...
5: Si tu quieres amonestar esto, es porque estás a favor de Negreira.
8: Molt ben vist, molt ben vist, Ernest. A veure què passa.
1: Com li fas la pilota al jefe.
8: No, no, serà molt bo.
1: T'he de dir que les ràdios i els diaris de Madrid, Ernest, accepten que va haver-hi errors arbitrals greus, perquè és veritat que n'hi van haver, però en general ataquen Mourinho perquè diuen que amaga les carències del seu equip, que no és un borrall de futbol, amb polèmiques arbitrals. Però hi ha un periodista, nois, un periodista en concret, que defensa José Mourinho i assegura que els àrbitres tenen mania al Real Madrid. No diríeu pas qui és.
3: Deu ser un madridista de pedra picada, no?
1: Sí, comença per T i acaba amb Omas.
0: Tomás. Tomás.
1: Tomás Roncero.
9: Vamos por perder la Liga. No por los puntos, ese puntos es difícil, pero se puede remontar, pero sí por pérdida, porque con estos árbitros es imposible que esta liga funcione. Ahora mismo, esta liga, mientras que estén nuestros árbitros del CTA, es imposible que la gane el Real Madrid. Porque les echarían a todos, como castigo. perquè esta liga està preparada perquè la gane.
0: Que sou el... més dolents que els altres. Venga, i ja està.
5: Però nunca
0: a llorar a la llogeria.
5: Pues
0: és que em fa fàstic. De
5: venga, hombre.
1: Però atenció, perquè...
0: No, perdoneu, digues, perquè quan el Barça... Ara, quan el Barça es queixa als àrbitres, ara, és victimisme.
5: No, claro, vamos a esperar que passarà el dia que perderan per un penalti.
0: Quan els àrbitres perjudiquen el Real Madrid, no? És injustícia.
5: És verdades i realitats.
1: T'he de dir...
0: Tant de bo abandonin la Lliga Espanyola.
1: Ah, sí?
0: Tant de bo abandonin. No, perquè han dit que la volen abandonar.
1: Sí, és veritat,
0: no?
1: És veritat. Doncs
3: a veure si s'independitzarà abans Madrid que nosaltres. Jo sí que estaria
2: malament. Ai, correcte. Senyor.
1: T'he de dir que Real Madrid Televisió parlen directament de revòlvers, d'abandonar la Lliga, com deies tu, Ernest, i de competició corrupta, entenen, per tothom.
10: Falta que permita haya una circular que permita que los jugadores de rivales del Real Madrid puedan salir con revólver al campo y utilizarlo. Estoy pendiente de que lo hagan, porque claro, no sé qué narices hace falta para expulsar a un rival de Real Madrid.
11: Estoy convencidísimo que muchos de los madridistas que nos están viendo tienen ganas de levantarse y marcharse de esta competición, pero convencidísimo.
12: El primero, el presidente de la competición, es uno de los que ha decidido que el Real Madrid no puede competir esta liga y que si intenta competirla, pues se va a encontrar con esto. Todos estos han decidido que el Real Madrid no puede, no puede competir.
0: Sí.
12: No puede competir en una liga que es evidente. Es evidente que está corrupta.
9: Pues sí, pues efectivamente, es una corrupta. Es que no se puede competir.
0: Sí, no. Segur que es van reunir el comitè tècnic i arbitral amb tots els seus components representants, tots els clubs de la Lliga, i van dir este año perjudicaremos al Real Madrid. Ara, és que la veritat és
13: patètic. No noteu que els hi fa molta ràbia no poder dir ja Negreira?
1: Sí.
13: Perquè ja no existeix tot això.
1: Sí, i perquè Mourinho, és veritat que Mourinho està dient que no té cap incidència ja Negreira. Això també els està...
5: De momento. De momento. Si la cosa sigui així, entonces va empezar a tenir
0: incidència. Això només té una solució. Crec que és el diumenge 25 d'octubre, que el Madrid ve al Camp Nou.
3: Ara, Ernest.
0: Ja està.
3: Digo.
0: Mira,
3: digo.
0: No. Amb tot el fair play. Amb tot el fair play del món. I fent, creieu, i fent un tiqui-taca i una exhibició, el Barça n'hi ha de fotre com a mínim 5 o 6.
3: Ara.
0: Ja està, i s'acaba.
5: Si l'àrbitro va pitando penalti, segurament
0: va ser. Que l'àrbitro no va pitar.
3: Obre't una ampolla de cava, home.
2: Ara, obre l'Ernest.
3: Anem a celebrar-ho.
5: Si l'àrbitro...
0: 3.
5: Si l'àrbitro...
3: Molt bé, Ernest. Si fos dimecres.
5: Sí. Si el árbitro no va pitar nada es porque se ha dejado el silbato en el vestuario y por tanto no está haciendo bien el partido.
1: Tot això no és jornada 7 de Lliga, Jornada 7 de Lliga, imagina.
0: Creieu que el Barça serà campió d'hivern?
1: El Nadal.
0: I campió absolut, ja?
2: Sí, jo crec que sí.
5: Calma.
1: El Madrid és quart, per cert. Darrere de l'Atlètic de Madrid i el Betis. Escolta, ara la Lliga s'atura 3 setmanes per seleccions.
0: Fins al 9 d'octubre,
1: Fins al 9 d'octubre.
0: Sí.
5: Que bé.
1: L'Espanyol és 15... El Barça és líder en solitari després de guanyar un 1-3 al camp del Sevilla amb 6 punts de marge sobre el Real Madrid. L'Espanyol és 15 amb 7 punts.
0: Ui.
5: Pues vale.
1: Després de perdre divendres, espera't Manolo, 1-3 contra l'Elx a Cornellà del Prat, jugant amb un home més... Hòstia. Durant pràcticament tot el partit.
5: Bueno, no sabem, perquè no estem acostumats, perquè sempre s'expulsen gent, perquè són molt dolents.
0: Sí,
5: llavors, un dia que tenim un jugador més, doncs no sabem jugar.
0: Exacte.
5: Això és normal.
0: Per cert, que la Lliga no s'atura a segona divisió,
1: i
0: almenys podrem seguir el Sabadell, que està on fire!
2: És que el Sabadell!
1: Ja parlem més del Sabadell i del Girona que de l'Espanyol, eh?
5: Bueno, però... parla de qualsevol merda basca de l'Espanyol, perfecte, cap problema.
1: Escolta, 3-1, victòria sobre l'Oviedo, 6è la classificació amb 11 punts, un més que el Girona, que dissabte va guanyar 1-2 al camp del Cádiz.
0: Bé, van pràcticament junts a la classificació, Sabadell i el Girona, un punt més al Sabadell.
1: Ah, exacte.
0: Suposo que esteu tot locos, no?, a Sabadell.
5: Sí,
0: que
5: home, tercer equip de Catalunya ara mateix.
0: Es veuen banderes als balcons, hi ha ambient de festa.
5: Sí, però això de sempre, Sabadell, ja des de la temporada passada, quan hi havia opcions de pujar, hi ha molts balcons amb banderes al Sabadell.
0: Escolta, a què ens convides si el Sabadell puja primera?
5: Jo?
0: Vull una promesa ara al setembre.
2: Home, porta
0: cruzant. No cruzant.
2: Que porti algú més que cruzant.
0: És que és tan de pobre demanar cruzant.
2: Sí.
0: Demana un dinar al Botafumeira.
2: Ara anirà cruzant.
0: Al Via Veneto.
3: Que tri, ell, què prefereixes?
0: Tonto.
5: Pues va, cruzant, va.
2: Es que eres tontíssim. Ara no fa il·lusió.
3: La verdad que no he estado muy rápido aquí, hormiga.
0: Per cert, ahir festa grossa a Badalona perquè la penya va guanyar el seu primer títol estatal després de 18 anys.
1: Sí, la Supercopa.
9: Ara, pensava que no ho diria mai,
1: Hi eres ahir, Xavier?
9: I tant que hi era.
1: I
0: tu també, que vas ser el micròfon a peu de pista.
1: Ara, sí, no, va ser una passada.
0: Et vaig sentir entrevistant l'Antetòmic, que tu allà insistint amb el català, i no t'entenia, pobre home, Això és diàleg de l'any,
1: Antetòmic ja entén el català. El diàleg que hi havia molts decibels. Hi havia molts decibels.
0: Vaig pensar, vols canviar el castellà? Oh, Pedrol, que no t'estan
1: però al final ho vaig fer, no?
0: Sí.
1: Ah,
0: ja està. Estava des del llit dient, Pedrol, pregunta-li en castellà. Ah, que...
1: sí.
0: I l'altre és que hace muy... que hay mucho ruido, no sé què, no sé què. A la que li vas preguntar en castellà et va respondre.
3: Però molt ben mantingut.
1: Ara. Escolta'm una cosa, va. La penya que va guanyar de 14 contra el Barça a l'Olímpic de Badalona a la gran final de la Supercopa CB.
0: Sí, senyor.
10: Falta que permit.
4: Dos segons, un segon, final! El conte de fades badaloní és complet. Diumenge 20 de setembre de 2021. Han passat 18 anys, tota una vida. Com deia el Pedrol, hi ha gent que això mai ho havia viscut. Abraçades arreu, abraçades de dos colors, verd i negre, un entrenador de la casa, un entrenador badaloní,
0: sí,
4: Dani Miret. I el...
0: Escolta, el Dani Miret, però també la provítola, el Ricky Rubio, sí, és que el Badalona té un gran equip ara mateix. Eh?
1: Sí, sí, sí, entre Ricky, el Lapro...
3: Ricky, Chiqui, sí. Ricky, Pichi.
1: Exacte.
14: Escolta, que maco allò de les abraçades de dos colors. M'ha agradat.
1: El què?
14: És com el llom, que jo de vegades compro el llom i el demano de dos colors. És més tendre.
5: Som harto los negros del Vázquez.
3: No, i los blancos també.
2: Però ja delirem, ja està.
0: No veieu que el Pedrol no ha acabat d'explicar la cosa i esteu anant per...
5: Sí, el Pedrol és feo con cojones.
14: Que va fer, que
0: ho deixem aquí, visca el Badalona.
1: Visca la penya.

0: És el Joe Kiri, el seu projecte musical. Joe, m'agrada molt perquè Joe Kiri realment em recorda els Kiri. Són bons, eh? Aquests formatges són molt Kiri.
1: Formatge aquell,
2: eh? A mi m'agraden amb Coca-Cola.
3: El Kiri amb Coca-Cola?
2: El Kiri amb Coca-Cola, aquests.
1: I alguna cosa més? El sucre amb algú?
2: Els xurros, també.
4: Jo a la meva classe, els que portaven Baby Bell, els considerava de classe mitja-alta. Jo a casa meva vaig demanar Baby Bell i em van dir, calla, què dius, idiota, té el bocat a la foa.
0: De Baby Bell, l'obra de la cançó que deia... Pa, pa, pa, pa, escolta, què et sembla si parlem del temps, que potser genera més interès que aquesta merda que estem fent ara mateix? Mònica Usart, l'estiu, no hi ha retrocés de l'estiu, es manté aquí amb nosaltres. Fins quan? A veure, aviam.
5: Doncs mira, de moment avui pugen les temperatures respecte a les d'ahir, màximes de 30-35 graus, per tant, caloreta al centre del dia. Demà i demà passat baixar una mica aquest termòmetre, però tot i això encara farà calor i de moment es mantenen per sobre del que seria habitual durant tota la setmana. Ara, a principis de setmana, amb calor més intensa i després calor més moderada, però de moment no veiem el final d'aquesta situació de temperatures més altes del que tocarien, tot i que dimecres comença oficialment aquesta tardor.
0: He llegit a La Vanguardia que aquest anticicló que tenim és perquè ja tenim dues pertorbacions, no?, com a cada extrem, i estem al mig.
1: Ostres, quina sort!
0: És molta sort, això.
5: Sí.
1: Tot i que jo vull que plogui,
5: Doncs, de moment, aquesta setmana no.
0: No plourà aquesta setmana, no?
1: Estàs en un plan, Mònica, que no deixes fer res.
0: Però et dic una cosa.
5: Ara voleu pluja?
0: Sí. És la festa major de Barcelona.
5: Hi ha moltes festes majors.
0: I els concerts de RAC 105, que tu sembla que no t'importin els concerts.
1: No, els concerts que no plogui, però la resta de les festes, jo et dic una cosa, més pluja, menys apunyalats. Això ho va dir l'altre dia a l'Ajuntament.
6: I entren millor els ganivets pels apunyalats, pensant en ells, també.
1: I ja surt net.
5: Ostres, tu. Doncs bona part d'aquesta setmana amb sol i algunes bandes de núvols demà i també dijous, però de pluja de moment se'n veu poca. Potser el cap de setmana podria arribar algun ruixat, però ja ho anirem seguint.
0: Mònica, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Fem una pausa i de seguida estrenarem secció.
1: Què dius ara?
0: Amb el Gerard CC. Gerard CC, un tio conegut a xarxes. Bon dia, Gerard.
7: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Home, Gerard!
0: Perquè és un gran compositor musical.
7: Ah, sí?
0: Bé, ara, aviam. Com et definiries? Perquè jo no et conec gaire, tampoc.
7: No, jo tampoc, realment. O sigui que, no, jo em definiria com un home del Renaixement.
0: Sí.
7: És a dir, que faig moltes coses, però a la diferència és que no em faig cap bé. Faig moltes coses... Sí. Per sobreviure...
0: No, però, per exemple, molt vinculat al món teatral, als musicals,
7: sí,
0: etcètera, no?
7: Sí.
1: Fa musicals, el tio.
0: Sí.
1: Jo no sé ni escriure el meu nom sense falta.
8: Si no fa res bé, estàs al lloc adequat.
7: Perfecte.
0: Doncs res, fem una pausa i de seguida la secció del Gerard CC, que plantejarà totes aquelles coses que li preocupen de la setmana entrant. Aquesta setmana què li preocupa? De seguida ho sabrem.
9: El Matina Codina, el feu vosaltres.
10: Ei, bon dia.
11: Bon dia, Matina Codina.
12: Hola, Matina.
13: Bon dia, matiner.
14: Soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantidubi de vida.
9: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubi da.
15: RAC 105 Barcelona. Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
16: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
17: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
18: Únic, s'escriu amb H o sense H?
19: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
10: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
11: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
12: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
22: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
23: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
24: Qué ambientazo, mano.
23: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
24: Qué barbaridad.
23: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
24: Huele a venta.
23: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
24: Ven a por más.
23: ¡Venta! Ocasión Plus.
25: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
26: Doncs ves a Mr. D.
25: Mr. D?
27: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
28: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: del matí acudint a fer anar les maraques amb aquesta cançó tropical fantàstica pel temps que tenim, que continua sent 100% estiuent. Cabello Cabello i Ed Sheeran, que ja sabeu que està al mig d'una polèmica després que el seu taloner Macklemore donés suport a Palestina. Molts dels promotors i propietaris dels estadis de la gira que estaven pels Estats Units es van queixar i finalment ha reaparegut sol. Ho ha fet a Filadèlfia i ha acabat demanant perdó, visiblement emocionat pels seus errors i titllant la situació de Gaza d'injustificable. Bueno, ha recollit una mica de cable. Doncs canvia d'emissora, Lucho, ningú t'ha demanat per aquí.
1: Toma!
0: Ei, va, que estrenem secció. Debuta avui al matí acudint al Gerard CC.
1: Bravo, Gerard!
2: Hola, benvingut a casa nostra. Ai, benvingut gràcies. A la ràdio.
3: Gràcies, Albert.
0: Que maco. Ja l'anireu coneixent. El Gerard vindrà cada dilluns a explicar-nos què li preocupa de la setmana que comença. Sí, aquesta setmana, què et preocupa?
3: M'estic molt preocupat, Gerard. Porto dia sense dormir, perquè, atenció, arriben les festes de la Mercè.
0: Ai, sí!
1: No,
3: és que, mira, ja sé que... Aviam, que hi ha gent que ens escolta que és de Tarragona, de Girona, sí. I que això els importa una merda. Sí. Però no perdo la tradició de la ràdio generalista catalana de pensar que Barcelona és Catalunya.
1: Mira,
3: el dia que RAC 105 s'emeti des de Lleida, ja parlarem de que em preocupa la plec del Cargol.
0: Sí,
3: però com que no,
0: exacte.
3: Ara parlarem de la Mercè.
0: A més, perdoneu, a Barcelona hi ha una població de 3 milions de persones i no sabeu les afectacions que té la festa major, perquè també hi ha molta gent de fora que treballa a Barcelona. Per tant, d'alguna manera, és la festa major de tots.
3: Escolta, porto un top 5 de coses que em preocupen de la Mercè.
1: Aviam. Número 5!
2: El pregó.
3: Suporífer, llarg, avorrit. A més, moltes vegades penses, mira, li donen un minut de glòria a algú, no? Però és que no és un minut!
1: No, llarguíssim.
3: 40 minuts, 50 minuts. És que no hi ha gags, no hi ha res.
1: Cállate ya!
3: Sí, exacte.
0: A més, preocupa perquè un any et foten l'Emma a Vilarassau i l'any següent el que li toca té una pressió de Déu, no?
1: Ja!
3: Sí. Bé, següent, veuràs tu ara.
1: Número 4!
3: El cartell de la Mercè.
2: El cartell. Mira,
0: és veritat.
3: No hi ha qui entengui mai els cartells. Fixeu-vos que si no s'entenen que han de fer una roda de premsa per explicar-lo. Sí, no podies fer un cartell?
1: Tens raó.
0: Si no has de cridar la premsa per explicar un cartell,
3: malament. No sé si l'heu vist.
0: Aquest any no.
3: Doncs mira,
0: és xulo o no?
3: És com un screenshot, una captura a pantalla dels Lemmings. Heu vist? Heu jugat als Lemmings?
2: Sí.
3: Que hi ha com nivells. O fins i tot, si vas una mica més enllà, és com una captura a pantalla del Age of Empires
1: 2. Oh, que xulo!
3: Saps aquell?
0: El 2.
1: Tens tota la raó.
3: Estem d'acord o no?
1: Sí, 100%.
0: Perdona, i cada any és polèmic. No agrada mai els veïns de Barcelona.
3: Mai. Però és que si no és polèmic...
0: Aquest any és masclista. Aquest any sembla que l'hagi fet un nen de 3 anys.
1: Sempre pots fer un buscando a Wally per buscar l'única senyera, oi, de tot el cartell.
3: Més a més, que està com tort. La Sagrada Família està torta.
0: A tu t'agrada, Gerard, el cartell?
3: No, evidentment que no. Això em preocupa.
4: Aquest estiu s'ha portat molt als fets a Mia, que hi havia tots els pobles tenien el mateix tipus de cartell.
0: Què passa? Que el ChatGPT només fa un tipus de cartell?
3: El ChatGPT s'autocopia.
1: No està tan avançat.
0: Anem amb el número 3, ja?
3: Sí, anem-hi.
1: Número 3!
3: El piro musical.
0: Heu parlat una mica abans.
3: Però és que això em preocupa de veritat perquè la gent suposo que sap que els petardos no quadren amb la música, no?
1: Absolutament.
3: Això s'ha d'explicar. Tu, un piro musical, en teoria, si la música fa xa-xa-xan, ha d'haver-hi un petardo que faci xa-xa-xan. La música fa xa-xa-xan i fa pum-pum-pum. Llavors no quadra.
0: Però com en som de naïfs i d'innocents, la gent, que el cervell ja fa que sembli que sí.
4: Sí, és cert.
1: L'únic que vols és que hi hagi com soroll i va-va-va-va.
0: Si tu mires des del Tibidabo, potser pel retard del so et quadra. Potser s'ha de mirar des del Tibidabo.
3: El que sí que no quadra mai és per TV3, eh? Per TV3,
0: ja.
1: Jo ho veig, jo a casa meva ho veig des del balcó, en directe, diguéssim, de lluny, i a la tele, sempre tinc a l'hora, i no quadra.
3: No quadra.
1: A cap dels dos.
3: Enlloc. No quadra. I per cert, que ja heu dit abans, sí, que el Josep Montero escull les cançons, jo aquí faig una crida.
0: Sí.
3: Bueno, primer, segurament sonarà molt Oques Grasses, entenc.
0: Sí.
3: Sonarà.
5: És veritat, vaig apuntar-ho, se m'havia oblidat.
3: I demanar-li que em posi una cançó meva, també.
5: Quina vols?
3: Qualsevol, que em posi una meva.
0: Vale. Sí. Moltes ganes de veure el repertori. Anem al número 2, va, aviam.
1: Número 2!
3: també ho he comentat, les punyalades.
0: Ai,
3: les...
0: ui. Oh! Això és un tema... I els saquejos i tot.
3: No, exacte. Sí. És que mireu si hi ha extradició a la Mercè el tema de les punyalades, que no sé si us heu fixat, està a la web, podeu descarregar-vos el programa, i a la pàgina 26...
1: Ostres!
3: Diu que dissabte 26 a les 4 de la matinada hi ha una plec
6: sí,
3: de punyalades.
6: Sí, senyor.
3: No, no, ho diu.
7: Una plec de punyalades. Perdoni, Gerard CC, si m'ho permet.
0: A veure, el viol, que estem parlant de Barcelona, sí, no de Badalona.
7: No, bueno, però és que al final... Escolta, tanto monta, monta tanto. Aquests de les punyalades sí, sempre són els mateixos, eh?
3: Ai, ai.
7: El patinet
3: no,
7: de tot.
1: Ai, ai,
3: ai. No tiri per aquí, no tiri per aquí.
0: Recordo l'any que van saquejar el Decathlon d'allà al centre de Barcelona, que van marxar tots amb bicicletes i patinets.
7: L'únic que no van robar és el pernil.
6: A les 4 del matí, punyalada popular a la plaça, organitza casa de gent gran.
3: Mira, veus? Sí, sí, sí. Que la gent ho busqui, que la gent ho busqui.
0: Escolta, anem amb la màxima preocupació d'aquesta festa major de l'RCC.
3: Veuràs.
0: Número 1, va.
1: Número 1.
0: De pita.
6: Wow. No, és una molèstia.
1: S'ha ofegat.
3: Doncs atenció, perquè la Mercè mata el teatre.
1: Ah!
7: Sí, sí, què vols dir, això?
1: Això no ens agrada.
3: Hi ha tanta oferta, primer que hi ha tanta oferta que és més fàcil escollir quina sèrie veuràs a Netflix, que et passes hores.
0: Ara.
3: Jo he arribat a tardar tant a escollir què anava a veure el Mercè, que quan ho he decidit ja havia acabat la Mercè. Però, en aquest cas, us haig de dir que ningú, ningú a Barcelona vol fer teatre quan hi ha la Mercè. Ah, perquè els teatres estan buits, com que tot és gratuït.
4: Clar, clar.
1: No, és veritat.
3: No, ningú vol fer... Si us fixeu, les grans produccions comencen a partir de l'octubre.
1: Sí.
0: Tu es compres cap a casa perquè tu... expliquem que tens un musical que s'estrena el 19 d'octubre.
3: És correcte, és correcte.
0: Convido a seguir-lo a Instagram perquè veieu les meravelles que compon aquest home.
3: Ai, gràcies.
0: I explica'ns un moment. Busco pis, no es diu?
3: Busco pis.
0: Sí.
3: Ens estrenem al Teatre Apolo. Venim del Teatre Gaudí. Ens ha anat també que ara Esmedia, que és una empresa de Madrid, ens programa en català.
1: Uau, molt bona notícia.
0: Sí, crec que creu de Sant Jordi per Gerard Cessi.
6: Sí, senyor, un altre, que les regalen aquí el bon preu.
3: Exacte. I a més, jo vull guanyar una creu de Sant Jordi per poder-la tornar.
1: Oh, bona.
0: El Gaudí va funcionar moltíssim, el Teatre
3: Gaudí.
0: Va anar
3: bé, va anar bé.
0: Un èxit, i és per això que ara feu el salt al Teatre Apolo.
3: És correcte.
0: A partir del 19 d'octubre, si voleu, ja podeu comprar entrades a quina web?
3: A la web de l'Apolo.
0: A la web de l'Apolo. I també en regalem ara un parell, no?
3: Sí.
0: Un parell d'invitacions, gentilesa del Gerard CC del Matí de Codina,
4: ara.
0: 902-47-705. La primera persona que marqui el telèfon li regalarem dues entrades per veure Busco Pis, el musical de Gerard CC. Entenc que amb un repartiment extraordinari, no?
3: Oh, boníssim, són tots molt bons.
0: Un musical tremendo.
6: Ja sé qui són.
2: Escolta'm una cosa, l'argument d'aquesta obra... De què va, això, de Busco Pis?
3: És una bona pregunta. De què pot anar, no? De què pot ser? De què pot ser? Doncs mira, va d'una noia que es diu Laia, que té 36 anys, que viu encara amb els pares...
6: Ja sé qui és.
3: ...i que busca pis. Segur que la coneixes.
0: Segur que es diu Laia, no es diu Marpuga, que també viu amb els pares?
1: Ah! Jo no el busco, jo estic molt bé.
3: Ah, mira, veus? I són totes les peripècies de la Laia per buscar pis i es creuarà, doncs, amb fons voltor, es creuarà amb guiris...
1: Ai, no,
3: i
1: experts,
3: Laia! Es creuarà amb tenidors.
0: El tema estrella, ara mateix, a la ciutat de Barcelona. Per tant, busco pis a partir del 19 d'octubre al Teatre Apolo. De fet, qui ha trucat, Lillo?
7: Oriol.
0: Oriol, bon dia, Oriol.
8: Hola, bon dia, què tal, guapo?
0: D'entrada, gràcies per escoltar el Matina Codina i, en segon lloc, que sàpigues que ets el guanyador de les entrades del Busco Pis, del musical del Gerard CC, que ha debutat avui al Matina Codina.
8: Olé, que bé. Llavors.
0: Felicitats pel programa, no pengis, tio, que tinguis una bona setmana.
8: Felicitats a vosaltres, guapo. Adéu, adéu, bon dia.
3: Felicitats.
0: Lillo, és per tu. Gerard CC, bon debut, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: T'esperem dilluns. Un aplaudiment i una ovació.
1: Bravo, Gerard.
0: La setmana que ve sabrem què li preocupa de la setmana que ve. De moment, aquesta setmana era la Mercè.
6: Quedem així.

0: butxaques de matinar, fes-ho de bon humor.
1: Si escolta el matí de l'Eulé.
0: Posa el matí a Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina. Veus a la

0: Manresà per un cantó, Mamaduixa per l'altre. Un Mamaduixa que aquest cap de setmana l'hem vist a la plaça Major de Vic, en el mar del Mercat de Música Viva. I això és Papi, posa-la al dit.
1: Amb la teva germaneta.
0: Però ja ho sabies, això, ja ho sabies. El que potser no saps és que demà hi ha un festival a Tarragona en el marc de la Festa Major de Santa Tecla, una importantíssima Festa Major de Catalunya. Doncs allà hi haurà els nostres companys de la Gira 105, l'Enric Font, del Getardes, i com a DJs convidats, ni més ni menys que el gran Mont DJ i la Charlie B, al Parc de Francolí. A partir de les 11 de la nit, no hi falteu. Poseu-vos una alarma, demaneu que us avisin, no ho sé, però és important que no us ho perdeu. La Gira 105, una festa amb l'ADN d'aquesta casa per fer embogir la nit de l'empalmada de Santa Tecla a Tarragona. No us la perdeu. Hem arribat pràcticament a les 10 del matí. Què tal aquesta reincorporació? Bé, com...
2: Molt bé.
0: Està mal al peu o no?
2: Va, una miqueta, estones. És veritat que em noto més cansada de lo habitual, perquè cada vegada que vaig al lavabo o a la cuina és com tota una odissea, no? Però bé, molt bon tracte.
0: Demanarem a la direcció que et posin un carrito d'aquells dels camps de golf.
2: Perfecte.
0: Que, perquè puguis anar fins al lavabo.
2: Perfecte. No, però bé, molt bon tracte. Esteu tots molt pendents de mi.
0: El que faci falta, si alguna cosa m'ho dius.
2: Estic com a casa. En lloc del sofà, aquí a la cadira.
0: De seguida farem l'última hora, la tronera d'avui, 21 de setembre, del Matina Codina, amb moltes sorpreses que hem preparat amb la Puga.
3: Matina Codina. Només a RAC 105.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
10: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Istoxal. AMB Bus Metropolità.
13: La Mercè de RAC 105
14: amb els Amics de les Arts.
13: El 25 de setembre.
14: Des de 2:15 PM
13: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: Matina!

0: Una cançó que actua com a gran despresso...
1: No,
0: que és com que resta una mica el pressing, no? Una cançó que ens relaxa, que ens fa estar en pau, no? És bonica, aquesta balada, i crec que tindrà gran protagonisme durant tota la tardor. Fixa't que et dic, aquesta col·laboració totalment inesperada, molt boja, de l'últim disc de la Karol G, al costat de Bruno Mars. És que és una meravella. Estil ha obert nova hora. Molt bon dia, Marc Puga.
1: Hola, bon dia.
0: L'hora tronera, aquella pels que ens escolteu tard, i no sabeu ni tan sols quin dia és. Mira, 21 de setembre.
1: Ah, perfecte.
0: I aquestes són les commemoracions. Amb la pata tiesa la repassem, Marc Puga.
1: Doncs mira, començarem dient que avui fa 36 anys que es va inaugurar el Palau Sant Jordi, construït pels Jocs Olímpics del 92, i que ha acollit a grans artistes com el que estem escoltant, el Bruce Springsteen.
0: Sí, també la Lady Gaga, o el Melendi. Tu subes como la marea. Home, l'última que ha passat per aquí, així una mica gran nom propi, Aitana.
1: No? Sí. Vinga, i avui Carles Sabater, un altre gran nom aquí per Catalunya, hagués fet anys, un dels grans artistes del panorama català, hagués fet 64. Oh!
0: Encara tenim aquesta imatge, però, de jove, eh? Vull dir, clar, no sabem com hauria envellit el Carles Sabater per motius evidentíssims. Quina veu, quina presència al damunt de l'escenari, quin gran actor i cantant. Més coses, va, ja.
1: I el 1937, pels fans d'aquestes sagues del Hobbit, El Senyor dels Anells, doncs es publicava la novel·la El Hobbit a Londres, al Regne Unit.
0: Mira, El Hobbit sí que l'he llegit.
1: Sí,
0: és la prequela del Senyor dels Anells.
1: Veus? Jo he vist la pel·li.
0: I un professor meu de català ens el va fer llegir, i la veritat és que és espectacular, eh?
1: I estem escoltant el clàssic so, no?, d'aquestes pel·lícules de l'Oest. I és que el 1903, tal data com avui, s'estrenava Kit Carson als Estats Units, que va ser la primera pel·lícula western de la història, amb una durada de 21 minuts només.
0: I aquests són els dies mundials d'avui.
1: Avui celebrem el Dia Mundial de l'Alzheimer i també el Dia Mundial de la Pau amb aquest John Lennon que sempre fa de banda sonora en aquests dies.
0: Doncs a veure si algú s'aplica sobretot el Dia Mundial de la Pau, perquè cada vegada hi ha més conflictes geopolítics i més enfrontaments gens desitjables. Des del matí a Codina esperem que s'acabi tot ja d'una punyetera vegada. I que algun famós algun dia ens convidi a la seva festa d'aniversari.
1: Va, per favor, avui potser l'actriu catalana Mercè Aránaga ens convida.
0: Té tota la pinta. Sí.
1: Avui fa 69 anys, l'hem vist a Panegra, al cor de la ciutat, entre d'altres. També un dels germans Coen, l'Ethan Coen, director famosíssim per Fargo, el gran Lebowski.
0: Mita.
1: Entre d'altres, avui fa 69 també. L'Òscar Casas, el petit dels germans Casas, en fa 28. L'escriptor Stephen King, del Resplandor, It Carrie o molts més, en fa 79. I acabarem amb el cantant Jorge Drexler, que en fa 62. Todo

0: I escoltant el Matina Codina saps què es transforma?
1: Què?
0: L'estat d'ànim.
1: Home,
0: tu pots estar trist, mandrós, preocupat per la setmana, no?
1: Sí, sí,
0: per la rutina, per la família, per la feina, per la salut, tal. Tu escoltes la ràdio i de cop i volta et sents acompanyat, no? Perquè la ràdio és companyia.
1: Sí, sí, estem amb vosaltres.
0: No? I l'entreteniment i el bon rotllo els teniu assegurats aquí a RAC 105 al Matina Codina i també la bona música. Fixeu-vos com torna a sonar de bé aquest Beautiful Things de... Oh.

0: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
1: Quina ràdio escoltes?
0: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

0: Perdó, eh? I que ens ha robat el cor moltes vegades aquí a Rec 105. Estem trucant la Cristina.
1: Aviam.
0: El telèfon peta bé.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Ara falta que ens l'agafi. Hola, Cristina.
2: Hola.
0: Cristina,
2: sí.
0: Bon dia, sóc l'Ernest Codina. Tu i jo fem rima, rimem. Cristina Codina.
2: És veritat.
0: Et truco del matí de Codina de Rec 105 per molts anys, eh, bonica?
1: Felicitats.
2: Ai, moltes gràcies.
1: Guapa.
2: Moltes gràcies.
0: Quan els fas, els 61?
2: Avui.
0: Ah, home.
2: Avui.
1: Home.
0: Escolta, i et toca treballar o no?
2: El què, perdona?
0: Si et toca treballar, Cristina.
2: No, anem a Peníscola, de vacances.
1: Hòstia,
0: de vacances, quina enveja, eh? Aquests que feu les vacances al setembre, que... Però a l'estiu n'has fet o no? Només les agafes al setembre, tu?
2: No, a l'estiu hem fet una miqueta i ara al setembre pues, anem uns dies a Peníscola.
0: Perfecte, doncs trobaràs bon temps, eh? Estareu bé, sí.
2: Sí, sí, tant, sí, molt bon, sí.
0: Què, marxes amb la família?
2: Ai, quina il·lusió. Sí, amb el meu marit, la filla i la meva mare.
1: Que guai.
0: Escolta, mira, el Lluís, el Jordi i la Mònica ens han escrit un correu electrònic aquí al Matina Codina perquè t'estimen molt, eh? Diu que...
2: Ai.
0: Sí, diu que un cop passats els 60, que continues tirant endavant de la família, tirant del carro, que ets la guia espiritual de tots ells i que tens temps per tothom sempre, que et mereixes un reconeixement de part del Jordi i de la Mònica. Què et sembla?
2: Ai, molt bé, fa molta il·lusió.
0: T'has emocionat,
1: ai,
0: eh?
1: Ai, que mona.
2: Sí.
0: Que no t'ho diuen gaire a la cara, o què?
2: Bueno, no les vegades que jo voldria, però bueno, la intenció ja se sap que sí.
0: Però és important que de tant en tant es diguin aquestes coses,
2: sí.
0: I ells han decidit que al Matina Codina t'havien de trucar per felicitar-te i també ja de passada doncs, fer aquest reconeixement de com aguantes, com ets el pal de paller d'aquesta família. Escolta, per cert, aquest any està sent un any d'aniversari, no? Perquè ens han dit que vas celebrar 7 anys d'alguna cosa, no? El passat març.
2: Sí. Que 7 anys d'un doble trasplantament.
1: Ostres.
0: Ah, fixa't, doncs mira.
2: De fetge i ronyó. Sí,
0: escolta'm, doncs
2: sí.
0: Vas tornar a néixer, eh?
2: Sí, vaig tenir molta sort, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: tens
2: sí.
0: Dos aniversaris, tu, no? El març i després
2: sí.
0: Ara al setembre.
2: Exacte, sí.
0: Molt
2: sí.
0: Bé. Doncs
2: el març i el setembre. Sí,
0: a celebrar...
2: Sempre ho celebrem tot.
0: I tant que sí. A celebrar la vida més que mai. Mira, obrim una ampolla de cava per tu, fem un brindis. I et desitgem el millor en el pròxim any i tota la vida. Entesos?
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Un petonet bonica.
1: Fa molts anys.
2: M'ha fet molta il·lusió, moltes gràcies.
0: Que bé, Cristina, que vagi molt bé. Ja veieu que fàcil que és fer feliç algú de la família, eh?
1: Preciós.
0: Encarregueu una trucada al Matina Codina i nosaltres fem la resta.
1: Ja està, estem amb vosaltres.
0: Si voleu, envieu un correu electrònic a desperta@rec105.cat. Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. Un bon moment per alçar-vos de la cadira i celebrar aquesta incorporació a la família musical de Rec 105. Ugel, al costat de la llegendària Ultra NT, firma aquest Moving to the Sun.

0: Matina Codina. Només a RAC 105.
1: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
4: Doncs jo només sento la carretera.
3: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat origen Espanya a un preu imbatible de 5 euros amb 89 al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
7: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
10: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
11: Matina Codina.
12: Hi everyone, it's Teddy Swim.
13: Teddy Swim.
11: El programa més surrealista.

0: senyor Sabelo Todo. Avui li dedico aquesta al Mourinho, que sempre surt allà amb aquell plan vanitós, atacant a tort i a dret a tothom, perquè ell és intocable i ell ho sap tot sempre. Teddy Swims, al Matina Codina. Quin artistasso d'Atlanta. 3 minuts i mig i 2:15 del matí de dilluns. I aquest divendres tindrem la Mercè de RAC 105 a Barcelona.
1: Home!
0: Teniu una cita amb nosaltres. No ens falleu, si us plau, entrada gratuïta per gaudir de la música en directe en aquest passeig, aquesta avinguda Maria Cristina a Barcelona. Una nit inoblidable amb els concerts de la Maria Jaume que està sonant, també el Marco. Ole, ole! Catarra! Soc amics a les arts. Teràpia d'això. Sense tu, jo no. Ara meva, divendres, a partir de 2:15 del vespre, festival imperdible de la Mercè de RAC 105. Amb el suport de AMB Bus Metropolità, AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Sí, senyor. I ara parlem de gossos. Yo nací para ser perra, por favor, déjame. No dels gossos, de gossos. Perquè la Mar Puga ha trobat una dada bastant impactant, que és que més d'un 80% dels espanyols ja no contemplen fer-se una foto de família sense el seu xuxo.
1: És molt fort. He llegit el titular i dic, què vol dir això?
0: A veure,
1: doncs sí, és un estudi que revela que concretament és el 83,2%, Ernest, que inclou el seu gos a les fotos dels moments familiars més importants, perquè consideren que és un membre de la família. Què vol dir?
0: Home.
1: Una foto de Nadal, una foto d'aniversari, la típica foto que fas quan dius, va, bufem espelmes, foto de la família. Doncs sempre hi ha un gos, i un 83% és molt, perquè és pràcticament la majoria. De fet, un 82% diu directament que el gos forma part del nucli familiar i que si arriba un esdeveniment important com una fotografia de Nadal, el gos sempre ha de sortir.
0: Sí,
1: tot que sigui àvia, àvies, cosins, el que sigui, el gos ha d'estar al mig perquè diuen que és el que queda millor a la foto i és molt important.
0: Home, és que ho donen tot sense esperar res a canvi. Encara que tant en tant et destrossin alguna sabatilla o algun coixí, no? Són tan monos i tan agradables, no?
1: No, absolutament.
0: Sí.
1: Els experts recorden que considerar-lo de la família vol dir que estàs respectant si a ell li ve de gust o no sortir a la fotografia, o sigui que ho deixa una mica en mans del gos. I jo he llegit, Ernest, com que el gos tria, saps? Jo és que no tinc gossos, aleshores no puc entendre massa el llenguatge.
0: Jo sí.
1: Però sí que he vist una dada molt actual del 2026, i és que hi ha gairebé 7 milions de gossos convivint amb famílies espanyoles. Per tant, és veritat que la presència del gos a les llars cada vegada és més important i cada vegada és més.
0: Sí, i també els humanitzen molt, que els vesteixen, fins i tot, tenen un tracte pràcticament humà. A mi em sembla bé. És que si els tens, els has d'estimar com un membre més de la família, si no, no val la pena. Doncs amb aquesta dada crec que ja ho podem deixar aquí, Mar, no?
1: Sí, no?
0: Ja està. Estimeu-los.
1: Sí.
0: Estimeu-los molt i no els abandoneu.
1: Que bonics.
0: No, carinyo, coseta, vine aquí. Mira, puja la falda. Vine aquí, carinyo. Vine aquí, sí.

0: Tens aquest so renovat, restaurat dels grans amics de les arts. Segurament t'estimo. Doncs nosaltres podem dir amics de les arts. Nosaltres no tenim cap dubte que us estimem.
1: Home,
0: i
1: cap.
0: Us abraçarem aquest cap de setmana, aquest divendres concretament, al backstage de la Mercè, perquè allà estaran al costat dels Catarres, Maria Jaume, Teràpia Xoc i Marcos, en els concerts d'Arc 105 de Barcelona. Per celebrar la festa major, a partir de 8:45, avinguda Maria Cristina, entrada lliure. A veure, hem d'explicar la història de l'última voluntat curiosa d'una senyora gran. Marcuga,
1: sí.
0: Endavant.
1: Doncs sí, això ha sigut als Països Baixos. No tenim informació del nom de la senyora, però sí que és una àvia de 99 anys que tenia un últim desig abans de morir molt particular i el net va aconseguir fer-ho realitat. I era ser detinguda i passar una estona en una cel·la real. O sigui, ella volia estar a la presó abans de morir.
0: Però això és una parafília sexual o què és? És que no ho acabo d'entendre.
1: Bueno, és una cosa que ella va dir... Què es diu allà dins? Perquè clar, si no has fet cap delicte, doncs no estàs a la presó mai, no?
0: Jo crec que ha vist totes les temporades de Prison Break.
1: O
0: també la pel·lícula aquella... No, la sèrie aquella de la celda 311.
1: Sí, sí. I aquí el tema curiós és que la policia dels Països Baixos va decidir fer realitat el somni de la senyora amb l'ajuda del net. Es van haver de saltar el protocol habitual, evidentment, però l'àvia va poder viure l'experiència i, segons ella, li va encantar. O sigui, ha estat a la presó una nit.
0: Però entenc que no la van agafar de forma violenta. I
1: si era un desig, pobra dona.
0: Contra un vehicle allà amb les manilles i tal.
1: Jo crec que no, tot i que a mi m'agradaria, si ja ho has de viure, ho vius amb totes.
0: A tu t'agradaria que un policia t'empotrés.
1: Ara, que em tregui la porra, home.
0: Sí, perfecte. La pregunta que ens ha sorgit mentre preparàvem aquesta notícia amb la Marcugués, quina seria la teva última voluntat abans de traspassar?
1: Sí.
0: Sí, una cosa que t'agradaria fer sí o sí.
1: Clar, és que jo no he conegut a Melendi. Jo segurament desitjaria conèixer Melendi i ja passar. Home!
0: Però entenc que alguna cosa més que un tet-a-tet, un grit d'aquest ràpid,
1: anar
0: a sopar amb ell...
1: Passar un dia amb ell, una cita, un final feliç i amb tot el que comporta conèixer-lo.
0: Pregunto, no et fa por, perquè tu ara el tens molt idolatrat, el
1: Melendi. Sí, no.
0: Sí, que caigui un mite, no que diguis, hòstia...
1: Més que por...
0: Imagina't que fa pudor, per exemple, Melendi, que té pinta que fa pudor.
1: Que té halitosis.
0: Clar.
1: M'agafa alguna cosa.
0: O que no és tan intel·ligent com sembla, saps? Que dius que no desplega el tio.
1: Bueno, això. Yeah. La meva mare m'ha dit sempre que no l'he de conèixer, perquè jo sempre que he anat a conèixer Melendi, la vida m'ha posat pel mig algun inconvenient. I ara ella sempre em diu, no has de conèixer el Melendi, perquè el dia que el coneguis t'emportaràs una decepció.
0: L'Anna sempre té raó.
1: L'Anna té raó, les mares sempre tenen raó.
0: Escolta-la bé. Home, mira, jo, per exemple, com a última voluntat, m'agradaria viure una història d'amor real, 100% recíproca i de llarga durada.
1: Però de llarga durada,
0: Com per plantejar-me, per exemple, casar-me, saps? Aquestes coses... Hòstia, és que l'he trobat, és que és la meva ànima bessona i amb aquesta persona fins a la fi dels meus dies.
1: Això
0: ha de molar i crec que morir-se sense haver viscut això és no haver viscut. Per tant, espero que el destí em tingui preparada una sorpresa agradable en aquest
1: sentit. Tant.
0: I cantar aquesta cançó plegats. Ja m'estic entendrint, hòstia.
1: Ostres.
0: Demanem als oients quina història haurien de viure sí o sí.
1: Va, que ens l'expliquin.
0: Al 608-71741.
1: Audios.
2: Envia el teu missatge al 608-71741.
0: Quina cosa t'agradaria viure sí o sí abans del teu últim dia en aquest planeta?
1: M'agrada.
0: Digue'ns-ho. T'escoltem abans de les 11 del matí i escoltem ara Aitana, que estic convençut que posa RAC 105 de tant en tant i ens escolta des del cotxe. En el cotxe!
1: Milo!

0: 105 Martina Codina presenta el Senglar d'Osona. Ernest Codina.
1: Rec 105 Barcelona. Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
8: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vacío de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
7: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas.
8: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
7: La millor carnisseria argentina amb delivery a deliargentina.com.
2: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
11: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
13: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión Plus.
14: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
15: Doncs vés a Mr. D.
14: Mr. D?
15: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
16: Barcelona.
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Matina Codina.
17: Bueno, es un programa muy barato, ¿eh? Se lo digo de verdad. El día menos pensado me lo compro, ¿eh? Y lo presentará Guti.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: diu la cançó, ens fotrem un bon festival, un bon festuc aquest divendres a 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina amb el Marcos, responsable d'aquest festuc, també la Maria Jaume, els Catarres Teràpia i Xoc, els Amics de les Arts, a partir de 8:45 entrada lliure a l'Avinguda Maria Cristina, a la Mercè de RAC 105. Eva, soc l'Ernest Codina des de la ràdio, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, bonica, bé o no?
1: Bé, sí, sí, molt bé.
0: Estàs treballant, sí. Ets a casa, on pares?
1: Estic treballant.
0: Molt bé. Agafes la setmana, agafes la setmana amb entusiasme o més aviat mandra i desídia?
1: Una mica de tot, però bueno, no.
2: Molt de dilluns.
1: Començarem a
0: agafar... Sí. Escolta, és el teu aniversari?
1: Pues sí.
0: Avui?
1: Avui mateix.
0: Quants sí. Te'n cauen?
1: Uf, 52.
0: Per molts anys!
2: Felicitats!
1: Moltes gràcies.
0: Has portat pastes, no sé, alguna mica de refrigeri pels companys de feina o no?
1: Doncs mira, sempre portem. Sí. El que ha passat que avui falten 3 companys meus. Ah. Llavors, el divendres ja vaig dir, mira, ho portaré dimarts.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Així estem tots.
0: Ah, que sí. Sí, sí, s'han de cuidar els companys de feina també. Escolta, i també sí. la parella. Com estàs amb el Víctor?
1: Bé, molt bé.
0: El tens ben enamorat, eh?
2: Home...
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, t'ho llegiré en castellà perquè el que ha escrit està tan ben escrit que si sí. Ho tradueixo al català no quedarà igual.
1: Vale. Val?
0: I aviam. Així m'assemblo una mica més al Víctor.
2: No.
1: Vale.
0: És que és molt fort.
2: Pensa que és ell.
0: Diu, a veure, mira, em posaré una mica d'eco i tot. Diu, desde que te conozco he descubierto lo que es ser rico.
2: Ah.
0: Rico es amanecer junto a ti.
2: Oh.
0: Es perderme en tu sonrisa, atesorar tu tacto, abrazarte, hablar contigo, besarte, amarte.
2: Ay, ay, ay.
0: Solo necesito una mirada tuya para estar bien.
2: Jolín.
0: Eres el motor de mi vida, te quiero como jamás he querido nada. Eres mi sueño hecho realidad.
2: Ay, ay, ay.
0: Feliz cumpleaños, tesoro.
2: Eva, però què li has fet?
0: No sé, escolta'm.
1: No sé.
0: Però és molt maco això que et diu, eh?
1: Moltíssim.
2: Contesta-li,
1: sí,
2: no?
1: Ell és molt maco.
0: Sí. T'agradaria dir-li alguna
1: ell
0: cosa
1: és molt maco.
0: Al Víctor? Sí. T'ha fet algun regal ja, avui o no?
2: Aquest?
1: De moment no. Ha sigut molt d'hora, aquesta tarda segurament.
2: Home, aquest poema ja és un regal.
0: Sí.
1: No, i tant.
0: Bueno.
1: No, a més és que, no sé, ho sent i es nota. Llavors, bueno, jo no us he dit tan maco com ell.
0: Ja... Yeah.
1: Però, bueno, jo l'intento demostrar com
0: clar
1: ho
0: sé. Sí. És que jo prefereixo més una demostració, gesticulació, que no pas moltes paraules i per res.
2: Clar.
0: Saps què vull dir? Aquesta?
1: Sí, a vegades és que un gest doncs és més que una paraula. Però, bueno.
2: I tant.
0: Eva, us heu ben trobat amb el Víctor? Quants anys fa que esteu junts?
1: 30.
0: Hòstia.
2: Déu-n'hi-do.
0: No, aquest és, o sigui, el text que ha escrit és de persona que acaba de conèixer.
2: Que porten res, mesos.
0: Està molt bé. Doncs, escolta, va, gaudir de la vida.
1: 26 anys casats, ja.
2: Uau, doncs per molts més.
0: Sou un exemple per molta gent. Un petonet, Eva.
1: Un petonet.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Feliç aniversari, adéu-siau. Si vols encarregar una trucada, pots fer-ho a través del correu electrònic desperta@rac105.cat. Anem acabant. Encara hem de fer moltes coses.
2: Moltes.
0: Per exemple, escoltar algun missatge als nostres
2: clients. Home, doncs sí.
0: I també sentir el Toni Clapés i la crítica del primer programa d'aquesta setmana. Abans, Taylor Swift.
2: Home.

0: Marina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direc 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat origen Espanya a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
6: Unim un poble, ja fan el pas doble.
7: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
8: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
9: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
10: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi.

0: Ajuntament de Tarragona.
1: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
2: Eh, tu!
1: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.
3: Bé, abans no pleguis definitivament de la ràdio, Toni Clapés, bon dia, perquè vas dir que potser plegaves.
4: Hola, Toni.
5: Home, Marc Puga.
4: Bons dies, benditos mis ojos.
5: Què tal? Escolta, bé. El mateix et dic.
4: Estic guapa o no?
5: Estàs guapa.
4: L'escallola aquesta.
6: Dichosos los ojos.
4: Ja he dit benditos, ho he pensat. Però...
6: benditos també, així sí, estan beneïts.
4: Així estan beneïts de veure'l.
5: Bé, escolta, benvinguda.
4: Gràcies, carinyo.
5: De nou, se t'ha trobat a faltar.
4: Jo a tu també, especialment.
5: He de dir que la Mar és peça indispensable en aquest equip, així que fantàstic.
6: Pecho.
2: Però!
4: Que pesa con los pechos.
3: Prou ja.
4: Jolín, tio.
3: Aneu tots a un hotel. Per què aneu a un hotel i resoleu les vostres tensions sexuals no resoltes?
4: Però si
6: la Mar
4: mi,
6: no fa res, pobra.
4: Sin mi, Santiago.
3: Bueno, va. Toni, va, la crítica, sisplau.
5: A mi no em piquis. Home, és que sóc el que estic fent. El que em toca.
3: Però portem un minut aquí amb la Mar, que si ets imprescindible, que si indispensable, que si tens unes tetes molt grans.
4: Bueno, deixa-li.
5: No, perdona, jo no li he dit que té les tetes grans, entre altres coses, perquè no se les he vist.
6: Ui. No. Crec que la línia és aquesta, companys. Hem de fer la
2: valoració.
4: Hola, família! Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí.
3: Toni, Toni, com assista el programa d'avui?
5: Bé, malament.
4: Malament?
5: Malament perquè, bé, en aquest sentit m'ha agradat molt, aquesta és la part bona, la incorporació del Gerard CC com a... Per què rius?
6: De què te rie? De què se rie, i ustedes?
5: De què rius?
4: Que m'ha fet gràcia que m'ha dit tan sèrio.
5: Bueno, perdona, es diu Gerard CC.
4: Sí, que m'ha fet gràcia, no pot fer gràcia.
3: Hem estrenat una secció que t'ha agradat, molt bé.
6: Que sóc un nom raro.
3: Sembla el primer dia de ràdio, eh?
5: I dale molts les picadetes. Bé, doncs, m'ha agradat el Gerard, CC, per la secció aquesta dels dilluns, que ha parlat de la Mercè, i, bueno, m'ha fet gràcia. Ha estat una bona estrena de debut d'aquest nano que s'ha estrenat al Matina Codina.
3: Perfecte. Tinc música de tensió per la cosa que t'ha agradat. No entenc què estic fent jo també. I què no t'ha agradat, Toni?
5: Doncs vinga, música alegre, perquè no m'ha agradat recuperar atenció. Atenció. Això deixa'm que ho expliqui, perquè he de recuperar una esbroncada, un moment de caràcter teu, de l'Ernest Codina.
4: Ai.
5: Cap a tranques. Una de les...
6: Havia entès patranques i dic, això és una formiga nova.
3: Va.
5: Un atac de l'Ernest cap a tranques, una de les formigues de l'Hormiguero.
3: No les suporto, a les formigues d'aquestes.
6: Tranques, sí.
5: La formiga ha irromput en el programa, el Codina s'ha enfadat i vull que escolteu atentament on l'ha enviat.
3: Avui està sembrat el Sergi Ferrer, molt vol dels informatius.
6: Sí, sí. Gràcies.
3: 6 minuts i les 8, que sí que ha hecho gracia.
6: Ha hecho gracia.
3: Doncs vete a l'Hormiguero.
7: Ah! Tens més de 40 marques de...
5: Molt bé, ha quedat clar. L'Ernest aquí ha demostrat caràcter...
3: Escolta, és que no és del nostre programa.
5: Autoritat.
3: La tranques.
6: I com a persona afectada, perquè s'estava ficant amb mi, que sempre es fica amb mi, gràcies, Ernest, perquè no paren de ficar-se amb mi, el tranques i el patrón.
5: No, escolta, li has dit que és pesada, vete a l'Hormiguero, sobretot quedem-nos amb aquesta frase, fuig d'aquí, no? Vete a l'Hormiguero, no volem saber res. Has demostrat autoritat, lideratge i, escolta...
3: A veure si n'aprenc d'una vegada. Això ha estat el... Ah, no, què més?
5: No. Llavors, tot plegat ha estat un moment respectable, si no fos perquè 10 minuts després el teu programa has fet això.
3: No n'havia parlat gaire bé.
8: Buenos días.
3: Saludem a aquesta hora. Tranques i barranques, bon dia.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Buenos días a todos.
5: Molt bé, xato.
6: Ostres, Ernest.
5: L'envies a l'Hormiguero i després vas tu a buscar-lo.
3: Ja eren aquí i m'han dit si podien comentar la setmana
5: escaleta, aquesta. Escaleta, supervisió d'escaleta. Res.
4: Olla, però com fas això?
5: L'Ernest Codina, mira, oi que tenim un nou director ara a la ràdio?
3: Sí, el Francesc Cano.
5: El Cano. Cano, si m'estàs escoltant, apunta Ernest Codina i Roca a la puta calle.
6: No!
4: Hola!
6: Ostres! I com es dirà el programa?
3: Aquest és, aquesta és la teva preocupació, no? En lloc de dir, hòstia, quin greu, no?
6: Sí, és que matí una cortina no té cap gràcia.
3: No.
5: Té unes ganes, el Sergi, de fotre't al lloc.
3: Sí, ja està.
6: No sabria per on
4: matina
6: començar.
4: Matina Sergina.
6: No, que ho tinc pensat ja. Torna el fricandó matiner amb Sergi Ferrer. Ho tinc pensat, però per les meves coses.
4: Però fa molt.
3: Amb el Francesca no, ja et parlaré jo. Gràcies, a l'Alillo.
5: A vosaltres, sí, no sé si el Toni té la nota, eh?
3: Ah, Toni, què?
5: Si t'ha de saber greu... Ah, Toni, sí, clar.
3: No, perquè és que ens ha suspens cada dia, hòstia.
5: Per un programa sense cap mena de credibilitat. Amb esbroncades efímeres.
6: Però també...
5: amb un col·laborador nou que s'ha estrenat amb bon peu.
4: Sí.
6: Com es deia?
5: Gerard CC. La nota del Matina Codina d'avui és...
6: Quina serà?
5: Un 3.
4: Tres! Gràcies, Gerard! Bravo!
3: No estic d'acord, però és igual, és la teva secció. Gràcies, Toni.
0: A vosaltres.
3: Hòstia, cada dia estàs de més mal.
0: Foto el camp de la ràdio, jo, vull dir...
6: Que no te'n vagis.
0: Jo no sé ni per què em convideu ja.
4: No marxis, home.
0: A lo que me queda en el convento, me cago en el Matina.
4: Fes com la Guillermina Mot.
3: Et pots cagar també sobre l'Arnau Mulet, que de seguida...
0: Això és un plaer, sí, sempre.
3: De seguida agafa el relleu a la programació de RAC 105. Però abans, siguem educats i agraïm la feina. Lillo, moltes gràcies.
5: No, de veritat, a vosaltres.
3: Gràcies, Sergi Ferrer.
6: A tu, Ernest.
3: Gràcies, Marc Puga.
4: I a tu.
3: Gràcies, Xavi Cazorla.
6: Adéu.
3: I gràcies també a l'Albert Pedrol, a la Mònica Usart, al Xavi Pardo, al Gerard CC. I jo sóc el que més matina, Ernest Codina. Felicitats pel programa. Demà, dimarts, més i millor. Bon dia i bona hora. Adéu!
2: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina. 105.

0: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: La teva música, Rec 105.

0: Ai, déu-n'hi-do, l'Àlex Borren, que el tenim enamorat. Ho demostra amb aquesta cançó que diu que li dedica a la seva dona actual, parella des de fa molts anys, i que l'estima moltíssim com el primer dia, que diu que va ser un amor a primera vista. De fet, d'això és exactament del que parla aquesta meravellosa cançó Fever Dream.
1: La teva música amb Bernau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Molet. En passen pràcticament 7 de les 11 del matí d'aquest dilluns, dia 21 de setembre, setmana mogudeta la que tenim per endavant, a més amb la culminació de la Mercè de RAC 105. N'anirem parlant, evidentment, perquè tenim concertats aquest divendres dia 25 a l'Avinguda Maria Cristina. Però encara tenim molta estona per proposar-te grans èxits, com per exemple aquest de Madonna, que ens va perfecte per anar arrencant, per doncs, fer una mica d'escalfament, no? La cançó es diu Hang Up. Benvinguts, ets a RAC 105, ets a casa, posa't còmode.

0: La Mercè de RAC 105
1: amb Teràpia de Xoc.
2: Sense tu jo no puc.
0: El 25 de setembre,
1: des de 2:15 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
4: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
3: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miki Núñez, La Pegatina, Svetlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
6: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta? Diumenge sense
8: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
7: t'estimo. Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
8: Marcos.
7: Els Amics de les Arts.
8: Maria Jaume.
7: Teràpia de Xoc.
9: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
11: No podràs canviar d'emissora.

0: Ei, la ballarem moltíssim, aquest divendres, sí. Dia 25 de setembre tenim festassa i de les grosses a la Mercè de RAC 105 i els Catarres arriben en plena forma, que són un dels caps de cartell per cantar cançons com aquesta que es diu Diumenge sense drama, que espero que el teu diumenge hagi estat sense drama, eh? Ai, sí. Aquí al
1: davant, tots els dies que vindran.
0: Que, per cert, no venen sols. Perquè tindrem ni més ni menys que els Amics de les Arts, també Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos amb K, en un espectacle que tindrà lloc a l'Avinguda Maria Cristina a partir de 8:45 del vespre. Per tant, allà t'esperem, no hi faltis. Gratis, eh? És que, clar, més bé no t'ho podem posar. Ara, Teddy Swims, amb The Door.

0: Doncs mira, és de Bratislava i ha aconseguit una cosa doncs, que no havia aconseguit ningú abans, i és que una artista de Eslovàquia arribés a ser un número 1 internacional d'aquesta manera. La cançó es diu I'm in LA i es va viralitzar, curiosament, especialment a Filipines, aquesta cançó. En fi, us explicaré un tos de notícia, tot i que segur que ja la sabíeu. I és que l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, estava clar. Una de les més ben valorades, sí. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca als va, 917-700-700. O lineadirecta.com, 917-700-700. O entra ara mateix a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Va, i superant el punt de 2:15, atenció amb aquesta. Ai, com l'hem cantat, com l'hem ballat i com ens venia de gust proposar-te-la en un dilluns com avui, que necessitem energia, home. Energia extra que ens porta el Pitbull, el Mr. Worldwide, al costat de Neyo.

0: Rec 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
2: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Abans, per posar la ràdio,
4: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
5: posa RAC 105.
4: I ja està.
5: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
4: RAC 105. Demana-la i sona.

A veure, la rumba catalana no ha passat mai de moda. Ho demostra en banda Neon Bus i Mon DJ amb aquesta cançó que es diu El Ventilador. Amb segones, ho veus, això, o no? En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb Miley Cyrus i aquest End of the World.

Doncs aquesta és la cançó de Sutherland que es diu L'última i que ens presenten després del Tuturu, que ha sigut un èxit espectacular. Aquesta també apunta a maneres, eh? Jo crec que els hi anirà molt bé. Nosaltres estem molt enganxats. Va, i camí de les 12. Ara arriba Aitana al costat de Sant Giovanni. Una Aitana que, per cert, les últimes hores ha fet una publicació felicitant a la seva parella, el Plex. Ha sigut una cosa, doncs, molt sentimental, no? Bàsicament diu que veia els seus vídeos i que el volia conèixer en persona, però no sabia com fer-ho. Diu que havia sigut una cosa, un amor a primera vista, pràcticament. Que tenia mariposes a la panxa, vaja.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
4: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
5: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
6: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
5: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
8: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
11: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
12: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
11: i li traslladarà les teves preguntes.
12: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
12: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
11: i Estrella Damm.

Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial.

0: A veure, si ens faltava energia per afrontar aquest dilluns, doncs aquí la tenim, eh? Anotar, Talk to You, la música electrònica no estava desapareguda, estava de parranda. Ha tornat. I ho has de fer amb moltíssima força, amb cançons que estan sonant per tot el món, com és el cas d'aquesta, que més s'ha viralitzat moltíssim a les xarxes.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Doncs aquí estem, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Ets a RAC 105, ets a casa, 21 de setembre. I aquí estem, acompanyat, com sempre, amb bona música, bon rotllo, bon ritme. Ni se t'acudeixi moure't, perquè de seguida passarà per aquí Olivia Dean, també Nil Moliner, amb el Me Acuerdo de Ti, però abans... Una artista internacional de la talla de Katy Perry.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aliança Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a dalíboulevard.com.
8: Unim un poble, ja són el pas doble.
9: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
10: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
11: Oi, tant. I

0: Rack 105
1: amb Marcos.
2: Els pistatxos diu pas tu.
0: El 25 de setembre.
1: Des de 8:45 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Rack 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el

Mare meva, queda res, eh? Queda res per estar gaudint per última vegada d'aquesta cançó d'Oques Grasses, que recordem que s'acomiaden a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb aquests quatre concerts que es preveuen històrics, bàsicament perquè una formació que canti en català no ha omplert mai un recinte tan gran. Tantes dates seguides. Això vol dir que hi ha molta expectació per aquest final d'una de les formacions d'un dels grups més importants de la història de Catalunya i que ens ha deixat grans cançons com la que acabem d'escoltar. En fi, va, direcció 12:45 del migdia. En tenim més, eh? I de ben actuals, mira, aquesta és la cançó de Ugel, el francès, amb el seu Jamaican Bamba.

0: J-Lo, Jennifer López, Dance Against, una nova vegada més aquí a RAC 105. I ara és moment d'explicar-te una cosa que t'interessa. Perquè ja hem tornat a la rutina i això vol dir que RAC 105 i Estrella d'Am tornen a portar-te els teus artistes preferits, el 105 Confidencial. I això serà aquest dimecres, dia 30 de setembre. Bé, aquest dimecres no, el de la setmana que ve. I et proposem conèixer de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Que vols venir? Doncs mira, entra ara mateix a rac105.cat, omple el formulari, escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el futur del el seu futur àlbum, Disco de Cristal, i respondrà a les preguntes que li faci l'Ernest Codina. Recorda, dimecres, dia 30 de setembre, RAC 105 i Estrella d'Am t'apropen Ivan Herzog. Un moment únic i especial que gaudirem moltíssim, de veritat.
1: Univers. RAC 105. La teva música.
0: I superant el punt de dos quarts d'una, aquesta és Catxell.

0: REC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
2: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.

Doncs aquesta, que és, sens dubte, una de les cançons de l'estiu en català que ha fet Joan Dausà al costat de Mamà Duixa, que es diu Papi, posa-la al disc. Té una cosa curiosa, i és que, si t'hi fixes, hi ha com unes gavines de fons i el mateix Joan Dausà, en una entrevista, aquí al costat de, a l'emissora del costat de RAC1, concretament als taloners de RAC1, va explicar que aquestes gavines, que era ell, bàsicament fent-les, i va fer una demostració impecable que vam quedar tots, en fi, garratibats. Va, continuem avançant, direcció 3/4 d'1. En tenim més, Ara és el moment de Rey, que sembla que per fi ha trobat el seu lloc al món de la música. I déu-n'hi-do, Where is my husband?

0: Doncs mira, una cançó que està triomfant moltíssim de Tame Impala, bàsicament perquè és la banda sonora de Spider-Man. Es diu Loser i de la proposem aquí a RAC 105.
1: Univers. RAC 105. RAC 105. La teva música.
0: Camí de la una, ens hi trobem aquesta, que també va ser un èxit rotund. Va ser molt virada a les xarxes socials, bàsicament. Això de Nicky York, que es diu Sunroof, i que et proposem aquí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe: safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
6: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
8: O bé aquesta.
10: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
10: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
8: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
8: Teràpia de Xoc.
11: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: Your Love. Així es diu aquesta cançó de Madonna i Sabrina Carpenter, que no sabíem que quedaven també juntes. Ho haguéssim sabut abans, ho haguéssim demanat abans, aquesta col·laboració, no?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I mira, com qui no vol la cosa, superem ja el punt de la una, arrenquem nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Com passa el temps, eh? Sí, quan estàs bé, ai... Sí, oh. Doncs aquí estem, la Mar de Bé, acompanyant-te amb el bo i millor de la teva música de RAC 105. Ets el lloc correcte. Posa't còmode, perquè arriben grans èxits, com per exemple el de Sopa de Cabra, que ja el tenim preparat. Però abans, David Guetta i Sia. La coneixes, no, aquesta? Es diu Flames.

0: música.
1: RAC 105.
0: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalvia energia a l'escola i a casa.
2: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
4: Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Ui, què et passa?
7: Uf, una estrabada al bessó.
6: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
8: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
9: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
10: Tradició, cultura i natura en família.
9: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
10: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
9: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
10: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
12: Visca!
13: Pot tocar!
14: He guanyat! Que sí, bé, sí, que bé, sí, que bé!
12: Sí, quina passa!
11: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
15: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
17: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
18: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
19: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
16: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona. La Mercè de RAC 105.
20: Amb Maria Jaume.
21: M'agradaria ser una
16: Maria. El 25 de setembre,
20: des de 8:45 del vespre,
16: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
20: Let's go.
16: Escoltes tots els èxits de la música.
20: La casa dels teus artistes.

Que mira, també ens venia de gust proposar-te aquí a RAC 105 la teva música i que ens encanta. Quina veu, quin talent, quin tot que té aquest artista, eh? Mare meva. Va, i si t'has quedat amb ganes de festa, tranquil, perquè en tenim més, mira. Perquè és que arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra, que és la de Santa Tecla, de Tarragona. I la

I també tindrem DJs convidats, el Mont DJ i la Charlie B, al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit. Apunteu-vos-ho bé, aquest dimarts, dia 22, per tant, demà a la nit, torna a la gira 105 amb una festa amb ADN RAC 105 per fer embogir la nit de l'Empalmada a Santa Tecla, Tarragona.

0: Aquest és el so.
1: RAC 105. La teva música.
2: I aquí tampoc para la música, eh? Perquè ara és el torn d'Artemas amb aquesta I Like the Way You Kiss Me.

0: Una cançó que parla de ruptura i que, en fi, toca una mica la fibra. Aquesta unió de luxe entre Ginestar i Nil Moliner, que hi posa també la seva veu meravellosa. La cançó es diu Amb qui estaràs? Doncs la meva pregunta és amb qui estaràs aquest divendres? El que espero és que estiguis amb qui estiguis, vinguis a la Mercè de RAC 105, perquè aquest divendres, dia 25 de setembre, tens una cita amb la música en directe a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb els Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: També amb els Amics de les Arts. Amb Maria Jaume. Amb Marcos. I el retorn d'uns clàssics, uns mítics, els Teràpia de Xoc.
2: Sense tu, sense tu, si no hi ets.
0: Recorda, aquest divendres, dia 25, a partir de 8:45 del vespre, no t'ho perdis, eh? La Mercè de RAC 105 amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santanderes Music i Veolia. No hi faltis, perquè després és allò que et diuen, no vas venir a la Mercè de RAC 105, que va ser un espectacle brutal.
3: Univers. RAC 105.
4: RAC 105.
3: La teva música.
0: Doncs ja ho saps, allà t'esperem a 8:45. Ara Meghan Trainor, Dear Future Husband.

0: Rec 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
2: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.

Que Déu-n'hi-do, no? Una mica de contundència de les mans d'Ugel, amb la veu meravellosa d'Ultranaté i el seu Moving to the Sun, cançó que, en fi, l'hem hagut de posar bàsicament perquè està sonant per tot arreu. És que és així, a part que és boníssima i ens encanta, però és que ha tingut una escalada brutal a través de les xarxes i la seva popularitat no para de créixer, no m'estranya. Els que tampoc paren de créixer des de fa anys són els Figaflowers, que aquest estiu han fet pocs concerts, però diuen algunes veus que estarien preparant nou material que, evidentment, estem preparats per rebre amb els braços oberts. I aquí els teníem, aquesta, que resaven perquè no s'acabés l'estiu.

Epa, quin rotllo, eh? Quin ritme! Mai Halis, directament des de la capital d'Osona, des de Vic, ens presenten aquesta meravella que es diu Ballo sense tu. Ho han fet bé, eh? Ho han fet bé perquè és aquells grups, aquelles formacions que es coneixen des de fa molts anys i que han començat doncs, fent versions d'altres artistes. I ara han decidit fer el seu tema propi i, evidentment, ho està petant perquè ja tenen rodatge, perquè ja saben el que es fan i perquè sonen d'escàndol, tu. Va, que jo m'acomiado. Salutacions de l'Arnau Molet, de seguida el Buscarons, amb molt més. Abans, però... Espera't, eh? Que tenim aquí la Rosalía escalfant a la banda. La deixem cantar, o què? Això es diu despetxar. Va, demà més, després del Matina Codina. Que vagi bé.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
7: 5, 6, 7, 8, valor.
8: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
7: en España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
10: Proper convidat.
1: Ivan Herzog.
11: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
10: i li traslladarà les teves preguntes.
11: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
11: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
10: i Estrella Damm.

0: Un diumenge i un divendres, sense drama. Divendres arriba ja la Mercè de RAC 105. Quines ganes!
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscador.
0: Amb els Amics de les Arts, el Marcos, la Maria Jaume, Teràpia de Xoc, i també els Catarres, que venen amb aquesta nova cançó i tot el seu repertori, que ja el coneixes i és força extens. 2:04, així comença la primera tarda d'aquesta setmana. És dilluns, 21 de setembre. Salutacions al Buscarons. Gràcies per ser-hi un dia més. Ara amb Jax Jones. La veu de Rey l'acompanya en aquest You Don't Know Me.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Ui, què et passa?
8: Uf, una estrebada al bessó.
7: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
9: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
10: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
11: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
12: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
13: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que...

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb els Amics de les Arts.
1: El 25 de setembre.
0: Des de 2:15 del vespre
1: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

aquest la-la-la de fons, que és marca de la casa Coldplay, i així facturen els seus hits dissenyats per estadis. Sona We Pray, de la banda britànica, per donar pas de seguida a una altra de les cançons del disc Cuarto Azul, que ha esdevingut un autèntic fenomen de masses. Als seus concerts, aquesta cançó feia que el Palau Sant Jordi tremolés. I de quina manera? Aquí la tens, de nou, Aitana, amb la connexió psíquica.

0: Aquesta és una de les millors cançons d'Ariana Grande, i tant que sí. No Tears Left to Cry, sense llàgrimes, seca s'ha quedat. I recordant ara que aquí els esdeveniments no paren. I després de la Mercè ja en tenim un altre per tu. Ja hem tornat a la rutina i tornem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am a portar-te els teus artistes més a prop que mai a un nou 105 confidencial. Serà dimecres, dia 30. Ja podràs conèixer de ben de prop un dels artistes que més fans ha aconseguit en temps rècord, l'Ivan Erso. Ve a presentar-nos el seu nou disc, Disco de Cristal, i tu pots venir, et xerrar una estoneta amb ell i traslladarem totes les preguntes que tinguis. I ens anirà fent algunes cançonetes també en exclusiva per tots els que hi vingueu. Gràcies a Estrella d'Am, des de l'antiga fàbrica, allà t'hi esperem. Dia 30, digue'n això que el nou 105 confidencial. Ja pots aconseguir les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a la nostra web, a rac105.cat.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: La gamma Geely a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Geely M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Geely M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
2: RAC 105.

Ai, ai, el ventilador. Ja no volem passar més calor, que ja, però, 21 de setembre, i aquí seguim, El ventilador en marxa, el de la banda Neon i Búhos, que sort que han tingut aquesta brillant idea de portar-nos a aquest estiu. Seguim? Doncs som-hi, seguim, que no ens falti de res. De seguida, el número 1 de Joe, que s'ha punt End of Beginning, una de les cançons més populars d'aquest 2026. Abans, aquest himne dels Black Eyed Peas.

0: Aquest.
1: Aquest.
0: És el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: S'han posat la mar de romàntics per crear plegats aquesta cançó, Karol G i Bruno Mars. Sí, és que l'amor continua sent protagonista de les cançons, sigui quina sigui l'actitud dels seus intèrprets. També, per part seva, aquest estil ens ha robat el cor. 5 minuts i les 3. Seguim, ara canviem completament d'estil. Fent uns bailoteos amb els tiets.
1: M'he despertat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Dona un toc dolç als teus dies amb el raïm blanc origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
6: Ui, què et passa?
7: Uf, una estrebada al bessó.
6: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
8: Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
9: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
10: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
11: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
12: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
11: i li traslladarà les teves preguntes.
12: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
12: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
11: i Estrella Damm.

0: Que bé que sona el retorn de Miley.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Acabes d'escoltar el Bass Persuades, la cançó que ens col·loca a les 3 i 4 minuts. Primera tarda de la setmana al teu costat, això és RAC 105. Què tal? Et parla l'Albert Buscarons. Ara amb els Oques, que s'acomiaden d'aquí, res, 3 setmanes ja. 4 dates a l'estadi. Per gaudir per última vegada de cançons com Torno a ser jo. A la

0: teva música.
1: RAC 105. Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
6: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
7: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
8: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
9: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
6: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
10: La Mercè de RAC 105
6: amb Marcos.
10: El 25 de setembre
6: des de 2:15 de la nit
10: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Què et sembla aquesta? Original d'Eslovàquia, aquesta artista de mica en mica. S'està fent un nom importantíssim. Sembla ser que el 2027 la veurem actuar i desfilar per els principals festivals de música d'arreu del món. Adela, amb Ain't in L.A. I després d'aquest èxit mundial arriba la cançó que ens va

0: Rexem 5 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Miley, Teddy Swims, The Bowser, Uget
2: i els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bogós.
5: El Fred García.
6: Tinc a Flauas i Stay Home.
7: Fumira des del País Valencià.
8: Som els Pies.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
8: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
1: La teva música.

Love the Way You Lie. Aquesta és la música de Rihanna, una cançó que al principi va tenir la seva versió amb Eminem, aquesta era l'original, després ella tota sola. Va, doncs seguim, no? 3, 2, 1, som-hi! Seguim arrencant aquesta setmana, pràcticament l'última del mes de setembre, només ens quedaran un parell de dies la setmana vinent. Ara amb Guetta! Això és I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

I Risk It All, arriscant un cop més per amor, Bruno Mars. Ens hauria encantat veure'l en directe per aquí per Barcelona. Hauria estat molt bé. No ha pogut ser. Doncs bé, en una altra serà. I atents perquè torna la Mercè de RAC 105. Per si no ho sabies, la data ja s'acosta. És aquest divendres. A partir de 9:15 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina, els grans artistes de l'any. El Marcos amb el seu fastuc, Teràpia de xoc, Maria Jaume, els Amics de les Arts i els Catarres. Bona nit inoblidable amb els millors concerts per la Mercè, una vegada més de la mà de RAC 105 i amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander's Music i Veolia. Serà l'encarregada d'obrir la nit. A partir de 9:15 en punt del vespre, la Maria Jaume donarà el tret de sortida amb les cançons de Santo Domingo Forever, el seu nou àlbum, que amaga coses com Festa.

0: la Mercè de RAC 105.
1: Amb Maria Jaume.
0: El 25 de setembre,
1: des de 8:45 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: la veu que fa molts anys, unes quantes dècades, va triomfar al món del dance amb Free ha tornat. Ultranaté acompanyant Nugel.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Moving to the Sun, una cançó que està tenint molta fortuna arreu del món. És la que hem triat per obrir una hora més de música, 4 i 1 minut en aquests moments. Així són el 21 de setembre a RAC 105. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara amb Pitbull. RAC 105. Va recuperar el seu número Fireball.

0: La Mercè de RAC 105
1: amb Teràpia de Xoc.
2: Sense tu jo no puc.
0: El 25 de setembre,
1: des de 2:15 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Move Like an Animal. Mare meva, eh? Quin impacte aquesta cançó de Cat's Eye. Boníssima proposta a aquestes hores, en què fem parada a una de les últimes dels Búhos, una banda que 20 anys després de començar en això de la música continuen facturant hits que fan augmentar el seu repertori amb més cançons de festa, com aquesta actitud.

Aquesta és la cançó de Tame Impala, la nova, després del gran èxit del Dràcula. Es diu Loser. I aquí seguim de festa en festa, eh? Estem tenint un mes de setembre increïble i ara arriba la festa de Santa Tecla, una altra de les més sonades a casa nostra, una de les festes majors més grans a Catalunya. I allà que anem amb la gira 105. Demà, dia 22, amb l'Enric Font de Ja Tardes i com a DJs convidats, el món DJ que sempre munta un festival i la Charlie Vica, déu-n'hi-do també. Tot això al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit. Recorda, és demà dimarts, eh? Torna a la gira 105, una festa amb el nostre ADN per fer embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla. No t'ho perdis, allà ens veiem amb la millor música. L'electrònica no hi faltarà. I aquí tens un dels seus màxims representants. Chainsmokers, aquest cop amb Coldplay.

Rexem 5 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.

Kevin Little, que amb aquestes temperatures entra la mar de bé, que encara és estiu, tu. Encara que estem apurant aquests últims dies. A rima de Turn Me On. I tot seguit, Sabrina Carpenter, una de les artistes pop que més fortuna ha tingut en els últims mesos i anys, amb cançons com Espresso.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

Apa, que les Martes ja tenen també la seva cançó, perquè no només les Marines, o les Olívies, o les Julietes, ara també la Marta, de la mà de Gorra Neta, aquesta nova banda que comencem a conèixer aquesta temporada, aquest tram final del 2026 aquí a RAC 105. Amb un 4:45, i ara arriba Harry Styles, que serà la cançó més reproduïda de la fe 4 anys. Altres cançons, top! De l'última dècada, ja directament. Aquesta ha fet història. As It Was, és Harry Styles.

0: No sé si has arribat a escoltar aquests dies que Shakira ha arribat a Madrid i que té una residència europea, estarà instal·lada durant un mes, 12 concerts, perquè l'única cançó que falta és aquesta. Aquesta no la fa, així que si ets fan de Zoo, doncs, a conformar-se amb el videoclip o a escoltar-la aquí a RAC 105. Només 4 i les 5, de seguida el primer Ja Tardes d'aquesta setmana, del dilluns 21 de setembre. Salutacions a l'Albert Buscarons. I avui et deixo mirant la constel·lació i aquestes estrelles del Max Navarro. Bon dilluns!
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó, eh?
4: Le habla un hombre malo de la pradera.
5: Quina por!
6: Que ja n'hi ha prou.
7: Vale, vale.

0: que vindran.
1: Oh, tremendo, tu, escolta. Els Catarres, que ens porten aquesta diumenge sense drama. Bé, ni diumenge ni cap dia, i el dilluns tampoc, home. Que per això estem nosaltres aquí, al peu del canó, com cada tarda. En aquest programa, eh? Sempre liar-lo una mica.
2: Festa,
1: sí.
2: Festa!
1: I... que no falti de res, escolta. Vinga, va, salutacions a l'Enric Font. Hola a tots.
3: Hola, bebé.
1: Sí, hola, bebé, bebé. Fins a les 9, ja saps, liant-la. Un dia més aquí, a tardes, vinga.
4: Oh, yeah.
1: Oh, yeah, baby, si és que... que no falti. Va, preparat, perquè tenim un munt de cosetes ja preparades per tu. Mira, de seguida, tema del dia, evidentment. Avui amb un mega regalàs que em fa molta il·lusió. Ja veuràs. És que em fa il·lusió. També, home, Rose musical, batalla de cançons. I, a més, la versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp, vinga.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Va, molt bé. Vinga, va, ja preparats, enllestits. Envia'm cosetes al WhatsApp. Explica'm què estàs fent ara. Sóc el tafaner.
6: Ai, Déu meu.
1: De tafanero. Vinga, va, dit això, ara sí, anem-hi de cara. Anem a revolucionar aquesta tarda de dilluns amb el so de Justin Bieber. Una cançó que ja té els seus anyets, però ara torna a estar a la palestra, torna a estar de moda.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex? Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si hi ha una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
5: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: una cançó amb aura, eh? Ara que està de moda això de farmeja aura. És Bruno Mars, I Just Might. Ens adaptem als nous temps. Sí. Va, 15 minuts a les 5, aquí ja tardes.
1: Hola,
0: tope, sí. Va, anem encet a tema del dia, que jo crec que és interessant, perquè avui, mira, avui en aquest programa ens posarem... Ens posarem la capa. Sí, sí, home. Què t'haig d'explicar? Perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat el Batman Day. Que dius... Hi ha un dia del Batman? Doncs sí. Cada tercer dissabte del mes de setembre se celebra el Batman Day. Batman. Un dia per posar-se capa i anar fent... Una màscara, també, clar. I anar fent una mica... Unes malles, que no faltin. I anar fent el Batman, saps?
2: No sé.
0: Clar, això ens ha fet pensar una cosa, perquè si poguessis deixar de ser una persona normal durant un dia i convertir-te en un superheroi, doncs... En quin superheroi t'agradaria convertir-te, eh? Quin superheroi t'agradaria ser, saps? O encara millor, quin superpoder t'agradaria tenir? És el que volem preguntar avui al Getardes. Clar, és que d'opcions n'hi ha moltes. Poder vols volar com Superman, que és el primer que pensem sempre, eh? Sí, vinga! Així t'oblides els embusos de la peixet. Vas volant per allà sobre. Anar saludant a tothom. Hola! Sí, sí, i tothom... flipant una mica, no? Clar, o potser t'agradaria tenir habilitats com Spider-Man. Spider-Man. Anar pujant-te per les parets. Que això, home, depèn de qui ja ho aconsegueix, això, eh? En fi. Clar, tot això... O com podria ser Flash. Saps què vull dir? Anar corrents com... Sí, una mica com el Correcamino. D'un cantó a l'altre, bueno. O telepatia, tal... Bueno, en fi. Per això volem saber... Doncs això mateix. Quin superheroi t'agradaria ser? O quin superpoder t'agradaria tenir? Tot això, com sempre, a través del WhatsApp.
3: 608-7171-41.
0: I molta atenció, perquè avui tenim... Sí. Sí, sí. Tenim un superregal i és que em fa molta il·lusió perquè avui estrenem... Les noves samarretes del Ja Tardes! Ole! Doncs sí, a partir d'ara, doncs en aquest programa regalarem samarretes del Ja Tardes. Samarretes xules, així negres, que te les pots posar elegants, eh? Sí. I en regalem unes quantes cada programa, perquè en tenim moltíssimes. Sí, la direcció ha tirat la casa per la finestra, diu... El Ja Tardes vol samarretes, doncs tindrem samarretes. Quantes? Les que facin falta. Tenim un munt. Si vols samarreta del Ja Tardes, participa al WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Exacte. Va, recorda, avui parlem de superherois. Volem saber en quin superheroi t'agradaria convertir-te. O superpoders. 608-7171-41, va. Més original, s'enduran samarreta. Ah! Hi ha gent que voldria ser invisible. Jo en conec a més dur. Sí, sí, sí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
12: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
13: No pots canviar d'emissora.
14: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
15: Quins seran els èxits del futur?
16: I'm Levirin.
17: Benson Boone. This is Dua Lipa.
18: This is Daniel Dyer.
12: La història continua. La teva música.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Unim un poble i es fan el pas doble.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
20: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
21: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: No podràs canviar d'emissora. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
3: Per què?
2: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.

0: El so de Damiano David amb aquesta Talk to me.
1: Oh, yeah.
0: Va, seguim aquí a tope.
2: Enric Font.
0: Sí, aquest sóc jo. Hola, aquest, com va, com va? Tot bé, no? Sí, vinga. Un minutet i arribarem a 6:15. Tenim missatges, comentaris. Avui parlem de superherois. Sí, volem saber si t'agradaria convertir-te en algun superheroi en concret o t'agradaria tenir algun superpoder. I recorda que avui, entre tots els que participeu, estem sortejant samarretes del Getarda. Sí! Noves samarretes que hem fet per a aquest programa, per l'audiència d'aquest programa, que no sou pocs.
1: No sou pocs.
0: Això ja és molt guai. Va, 6-0-8-7-1-7-4-1. Aviam aquests superherois o aquests superpoders. Mira, hola.
3: Hola, Rec 105. Hey. Soc la Valentina de Sant Cugat.
0: Hola.
3: I el superpoder que m'agradaria tenir seria el poder de fer aparèixer alguna cosa que no existeix. Com per exemple, si algun company et fa la punyeta o alguna cosa, apareix una bamba i li fa una puntada de peu.
0: Toma.
3: Adeu, felicitats per al programa.
0: Ja entenc el concepte, eh? Fas aparèixer coses que no estan en aquell moment allà. Està bé això, està bé, estaria bé. Fem aparèixer calés. Vinga, això estaria molt bé.
1: Ole!
0: Ja puc anar a pagar la hipoteca, eh? Sí. En fi, 608-7171, mira més, hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola.
4: Buah, m'encantaria poder fer el canvi de lloc instantani.
0: Oh!
4: Horrorós cada matí o cada tarda haver de fer la cua que fem amb el cotxe, traslladar-se d'un lloc a l'altre és horrorós. Canvi de lloc instantani per poder estar on vulgui a cada moment.
0: Ara.
4: Vinga, a cuidar-se.
0: Aquest sempre l'he pensat jo, eh? T'estalvies una de calés, també, eh? Ara que parlàvem de calés. Home, amb benzina t'estalvies uns quartos, eh? Va, tu també, participa. Explica'm quin superheroi t'agradaria ser, o, si més no, quin superpoder t'agradaria tenir.
5: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí. I avui recorda que tenim les noves samarretes del Ja tardes. Això ens encanta. Ai, fa molta il·lusió. Hauríem de pujar una foto d'aquesta samarreta. És que la tinc aquí, eh? Una samarreta nova. En tenim unes quantes, ja ho he dit abans. Va, 608-7171. Participa, vinga! Nosaltres anem avançant. Moment de Riton amb The Neck Crawlers amb aquest Friday.

0: ¡Ep, tú!
1: Sí.
2: Ya tardes
3: a pujar el volum. A RAC 105.
4: Si bé, tu vols passar?
1: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
1: Te ries?
5: Doncs sí.
6: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
7: Bueno, que l'ha dit.

0: de estrella.
1: Ai, sí. Que la cantaves tu també, eh? Com sempre, enorme i tant amb temes com aquest que s'enganxen, que... Mira que l'hem escoltat, eh? Ja unes quantes vegades. Ah! Sí, sí, no, ala, no. És que és veritat. Però ens agrada molt. Va, re, en 20 minuts arribarem a les 6. Moment perfecte per encetar aquesta batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1. Fight. Home, home. Tanto perquè avui en aquest roast musical, mira, creuarem l'Atlàntic. Sí. Perquè avui just fa 22 anys que els Green Day van estrenar, o van publicar, American Idiot. Sí, un disc amb cançons que se convertirien en grans himnes de la banda i que ja des del títol posava els Estats Units al centre de la diana, eh? Toma! I hem pensat, mira, avui toca parlar d'això d'Amèrica, d'Estats Units... Doncs fem-ho a la nostra manera, eh? Amb tres cançons... Doncs que tenen això, els Estats Units, com a protagonista. Tres visions i tres estils completament diferents. Altres cançons, i tu decideixes quina és la millor. Ah! Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Home. Clar, comencem amb la cançó que ens ha portat fins aquí, no? És a so punk, crítica i una visió molt particular dels Estats Units. Són els Green Day posant a Amèrica davant del mirall, sense filtre, mira. American Idiot dels Green Day, opció número 1, que pots votar, ja saps, és la teva preferida. Al WhatsApp, vinga. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Canviem totalment de rotllo, eh? Amb la Miley, eh, Miley? Antigament Miley Cyrus, eh? Sempre de festa, sigui on sigui, eh? Party in the USA, ja, eh? Amb això ja t'ho resumeixo. Si és la que més t'agrada, doncs també m'ho pots explicar. Audio al WhatsApp. Va, anem amb l'última, opció número 3. Feta aquí a casa. I acabem amb una visió més nostrada, eh? Més d'aquí. Amb Slacks and Busto, agafant Miami, platja, sol, festa, i comparant també una miqueta tots els grups de per allà, eh? Grups de l'època, clar. Miami Beach. Què, ja tens clar quina és la teva preferida? Doncs explica'm amb un àudio.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Quina és la que més et flipa d'aquestes tres cançons? Ja saps, opció número 1. Una bona de Green Day, American Idiot. Opció número 2 amb la Miley i el seu Party in the USA. O l'última, la de casa, eh? Amb els Slacks and Busto, Miami Beach. Va, vota la teva. Recorda, al final del programa repassarem el veredicte amb tots els vots, resoldrem aquest roast musical i sabrem la guanyadora. Toma! Va, anem avançant. Moment de Carly Rae Jepsen amb una de les seves mítiques cançons.

0: Rec 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
2: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
3: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
4: Doncs ves a Mr. D.
3: Mr. D?
4: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar, a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
6: Tots els èxits de la música.
5: RAC 105.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
8: O bé aquesta? Diumenge sense
9: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
8: t'estimo. Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
8: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
11: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
12: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
13: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona. Unim un poble.
14: Ja sona el pas doble. Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
15: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
16: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
17: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi

0: em flipa això, eh? Em flipa la tulipa. La proposta que ens porta Dibausa. Que s'enganxa, sí. Magnetic. Bona referència per posar-te al ritme del dilluns aquí al Ja Tardes. Va, uns 7 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Tot bé, no? Sí, sí. Ai. Mare meva.
1: El Rifó, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
0: Sí, te lo toco todo, però no pensem malament, Va, més missatges, més comentaris. Recorda que avui estem estrenant les samarretes del Ja Tardes, sí? Estem sortejant diverses samarretes. I si vols una, només has de participar, com sempre, a través del WhatsApp. I avui a explicar-me quin superheroi t'agradaria ser. Algun en concret? O t'agradaria tenir algun superpoder? Doncs tot això, com sempre, amb un àudio al WhatsApp.
2: 608-7171-41.
0: Vamos. Mira, que tenim missatges com aquest. Hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Hey. Felicitats pel programa. Gràcies. Soc l'Alejandro de la Garriga. A mi el poder que m'agradaria tenir per sobre de tot és el de poder menjar tot el que vulgués i no engreixar-me, ni haver de patir per el colesterol, ni por a tenir sobrepès, ni res. Poder menjar i estar sa com una rosa.
0: Ostres.
3: Apa, bona tarda, que vagi bé. Adéu.
0: Veig que t'agrada el halà, Veig que sí, Bona cuina, una mica, Sí, sí. Que bo que està això. Vinga. Anem a halà. No, home, no. Fastigós, tu. Però bé, jo m'apunto el carro, també, si fa falta. 608-7141, mira més, hola.
4: Bona tarda, Enric Font.
0: Bona tarda.
4: Felicitats pel programa.
0: Gràcies.
4: Jo m'agradaria ser visible.
0: Com visible?
4: No invisible, no, visible. Perquè és que no pinto res enlloc.
0: Apa!
4: No soc visible per ningú.
0: Sí, no,
4: ningú em té en compte amb res.
0: No, home, no.
4: Aquesta és la meva... No, fora conyes.
0: Oh!
4: M'agradaria ser invisible.
0: Invisible?
4: Vosaltres sabeu el que és per una ment pertorbada dels homes, qualsevol home de la Terra.
0: No.
4: Ser invisible,
0: no us ho
4: podeu arribar a imaginar.
0: Però què... No em siguis trunyo, ara. No, home, no. Quin desagradable, tu. 608-7741. Aviam, va, que en tenim més, sí. Mira per aquí, hola.
5: Epa. Hola.
0: Ai, hola.
5: Jo voldria tindre el superpoder de tindre tots els superpoders.
0: Oh, sí, clar. Sí,
5: me podries ficar la cançó de Com està el pati?
0: Oh, i tant, sí.
5: Adéu.
0: Ai, adéu.

a la nit a Santa Tecla, eh? Sí. A la nit de l'Empalmada. En fi, tu també participa i explica'm quin superheroi t'agradaria ser, o si més no, quin superpoder t'agradaria tenir. Bueno, una estoneta més. Ara per això, Mandaneon, Buos, Mon DJ, que estarà amb nosaltres demà, de fet. Amb això, va...

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant, però moltíssimo, Molt, però molt.
0: Ja tardes. Recinca, no? A RAC 105.

0: la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Buster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: A mi no m'agrada.
4: Castigat.
5: Yo quiero que se peleen.
3: Toma.

0: A mi m'encanta. La proposta de Tame Impala amb la Jenny.
1: És de Dràcula.
0: Sí, m'agrada. Va, re, uns 6 minuts ja. 6 de les 6, no? 6 minuts que passen de les 6 de la tarda. Aquí estem sempre a tope, que no falti, escolta.
2: Oli, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, que tardi. Va, més missatges, més comentaris i més ganes d'aconseguir aquestes noves samarretes del Ja Tarda. Oh, em fa molta il·lusió, tu. Ja en tenim unes quantes, bastantes, eh?
3: Ai, sí.
0: Han tirat la casa per la finestra, ja t'ho dic. Va, tenim comentaris. Avui estem tocant tema de superherois, eh? Avui sí. Volem saber quin superheroi t'agradaria ser o quin superpoder t'agradaria tenir. Tot això, com sempre, amb un àudio al WhatsApp.
4: 608-7171-41.
0: Mira per aquí.
5: Enrique, sóc la Roda.
0: Hola.
5: Escolta, que em falta la samarreta, què dius?
0: Sí.
5: Mira, ja tinc els gots.
0: Sí, ole.
5: Ja, bueno, si tinc la samarreta, ja me muero.
0: Me muero del merchandising.
5: Escolta, a mi m'agradaria ser Spider-Man. Per què? Perquè com jo no puc caminar igual que tothom, vale? Em costa una miqueta més que tothom.
0: Ostres.
5: Doncs que pogués donar un bot i pujar edificis, pujar el que sigui.
0: Amb molta
5: rapidesa. Vale? Així que si em toca, mira, t'ho agraeixo. Un petó ben fort i una cançó xulina. Va, bona tarda.
0: Concepte nou, eh? Cançó xulina. Així que t'agradaria pujar-te per les parets, eh? Això... Almenys... Estaria bé. Doncs, molt bé. Un Spider-Man... Bueno, seria Spider-Woman, no? Sí, clar. Aviam, va més per aquí. Més superpoders. Hola.
6: Bona tarda, Enric Font.
0: Oi, bona tarda.
6: Felicitats pel programa, vale?
0: Gràcies.
6: Mira, jo soc l'Ester i truco des de Rubí.
0: Molt bé.
6: A mi el superpoder que m'agradaria tindre, que sempre m'hagués agradat molt, és poder entendre'm amb tothom, amb qualsevol idioma que em parles.
0: Oh.
6: Dona igual, eh?
0: Sí.
6: Però des del minut zero, vale? Felicitats pel programa, molts petons.
0: Això també equivale als animals, eh? Allò de... Comences ara a miular. Miu, miu. Estaria bé, això, també, eh? Comunicar-se amb animals. 608-7741. Mira, jo amb el xiquitero, saps? L'idioma del xiquito. Jo em comunico amb qui faci falta. Aviam, va més, que tenim més per aquí. Hola!
7: Enriquitos!
0: Hola!
7: Bona tarda! Òscar de Barcelona.
0: Hola.
7: Avui amb la seva filla Judit.
0: Home, hola!
7: Superpoders.
0: Sí.
7: Doncs la Judit em deia que és molt vergonyosa i no vol parlar l'antena. Em deia que li agradaria... teletransportar-se.
0: Ah, molt bé.
7: I jo vaig una mica més enllà.
0: Ai.
7: Llegir la ment i controlar la ment dels altres.
0: Jo aquest riure...
7: Una abraçada molt forta, veritat, per el programa.
0: Jo aquest riure de dolent. Ai, adéu, semblava el riure del... Sí, aquest, el del Thriller, saps? Soy malo y lo sabes, eh? Ai, mare. En fi, va, tu també. Controlar la ment. Tu també, explica'm, quin superheroi o quin superpoder t'agradaria tenir, doncs ja saps.
8: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, sí, missatge. 608-7741. Va, atenció, perquè si t'has quedat amb ganes de ballar més aquest estiu, doncs arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Sí, Santa Tecla! Al tanto, perquè la Gira 105 arriba demà a Tarragona. Demà, eh? Amb el gran món DJ, amb la Charlie B, i qui parla, un servidor, l'Enric Font. Sí. Estarem punxant els èxits d'aquesta casa i també de tot l'estiu. Tot això al Parc del Francolí a partir de les 11 de la nit. Jo sí que hauré de fer un... teletransportar-me, eh? Fer un canvi a lloc instantani demà, perquè no sé com arribaré. Però bé. Sabiéndolo tú, sabiéndolo yo. Doncs apunta-t'ho, demà torna la Gira 105. Per fer embogir la nit de l'empalmada Santa Tecla a Tarragona. No t'ho perdis. La liarem molt fort.
8: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: llegenda, que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.

0: ens envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapeton, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, molts mogollons.
3: Enric!
4: Que ja tardes.
3: Enric Font, ets l'amor orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets un superman de la ràdio.
7: Vamos. La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mal és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric, enfonsat.

0: No feu cas, és que em motiven cançons com aquesta, tu. Another, amb aquest de Talk to You. Anem avançant la tarda de dilluns. També, nota correcta. Vinga, va, som-hi, som-hi. Per això estem nosaltres aquí, per animar.
1: Ole!
0: El que faci falta, sí, home. Ai, és que tenim tantes coses avui. Anem desmanegats, això sí, però... Ja saps que en aquest programa també de tant en tant fem seccions així curioses, si més no. I arriba una que jo crec que t'agrada.
2: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Sí, sí. Com sempre, agafant un clàssic i descobrint, doncs, tot de versions diferents. En aquest cas, mira, avui aprofitem i celebrem que Liam Gallagher, la imatge icònica dels Oasis, avui en fa 54, que és el seu aniversari, home! Doncs mira!
3: Moltes
0: felicitats! Clar, clar, segur que ens escolta, com ha de venir de concert aquí a Barcelona, segur que s'està posant el dia amb Raxen 5, clar, clar. Doncs va, per això recuperarem la cançó més emblemàtica de la banda britànica.

malament. És nostàlgia, és drama d'aquell britànic, però en estat pur, això sí. Perfecte per cantar amb intensitat, I no te'n surts, clar. Doncs va, anem a descobrir versions. Mira, volem destacar, per exemple, aquesta, que és fidel a l'original, però amb una veu que... És Anastasia!

Té un anglès com el meu, una mica chiquitero, sí o no? Sí. Can de mor. Va, fins i tot tenim una ben potent, ben canyera, això sí, en format dance dels 90. Jakey O. I mira, i avui, que just fa 22 anys que els Green Day van treure el disc American Idiot, també hem volgut recuperar aquest mashup entre el Wonderwall i el Boulevard of Broken Dreams.

Però evidentment escombrarem cap a casa. I avui la versió del dia és aquesta que vam fer Carl Clarks i un servidor, l'Enric Font. Ja fa uns anyets d'això, eh? Anem a recuperar aquest Wonderwall, és la versió del dia d'avui, sí? Que mola? Així que va, puja el volum. Hey!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vano. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
7: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
8: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
9: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
8: i li traslladarà les teves preguntes.
9: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
9: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
8: i Estrella Damm.
0: La Mercè de RAC 105
1: amb els Catarres.
10: Diumenge sense
0: el 25 de setembre,
1: des de dos quarts de nou del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
11: Sabeu com es diria l'Enric Font si tingués molta, molta pasta?
12: Com?
11: Enric Font Thyssen. Hòstia.

0: Yeah, vinga. Madonna, que torna a estar tots a... per tot arreu, eh? Sí, sí. Nota que s'ha revifat, no? És com l'Ofènix, no? Sí. Aquí tenies Bring Your Love, una bona proposta que està funcionant a les mil meravelles i que de tant en tant també ens agrada repassar aquí al Ja Tardes, eh? Sí, ole, ole. Bon, 6 minuts que passen de dos quarts. Anem-hi de cara, que tenim aquí una batalla avui. Bueno, bueno.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va, fole. Hola. Avui batalla de cançons d'aquelles interessants, eh? Però d'aquelles que hem de posar rumb cap als Estats Units. Sí, anem cap allà, vinga. Clar, és que avui tenim un aniversari gros que fa exactament 22 anys, un 21 de setembre del 2004, que els Green Day van publicar American Idiot, un dels discs més emblemàtics de la banda. I clar, si tenim American Idiot sobre la taula, doncs el Rose ha de tenir una temàtica, doncs, dels Estats Units, eh? Sí, sí, sí. Va, avui enfrontem tres temes que parlen d'això d'Amèrica, de coses que passen per allà. Bueno, sí. I tu tries, com sempre, la millor a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Va, Foli! Home, evidentment, aquesta no podia faltar. La més directa, eh? La que va més de cara a barraca. Toma! Els Green Day carregant contra la societat americana amb guitarres, punk i una mica de mala fulla, eh? Mala llet. Si és la teva preferida, doncs explica-m'ho amb un àudio al nostre WhatsApp. Opció número 1 amb els Green Day, American Idiot.
1: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Exacte. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Aquí hem canviat ja el xip, eh, una mica. Amb la Miley, arribant a Los Angeles, posant música i celebrant, no? Aquest Party in the USA. Estan de festa tot el dia. Opció número 2, la pots votar també. I anem amb l'última, ja veuràs, mira,

0: directe, era de, no sé, de Barcelona fins a Florida, Miami. Slacks and Boost amb una història dels 90 explicant doncs, les bandes d'allà. Tenien flow, no? En fi. Va, ara toca a tu, ja saps quina és la millor.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vota la teva preferida. Aviam, per aquí tenim una botxa. Hola!
2: La que més ens agrada és...
0: Quina?
2: Això, l'opció número 3, l'Ax en Busca.
0: Ah.
3: I una mica la 2.
0: Una mica la 2, també. Està bé. Vot per els L'Ax en Busca. Opció número 3. Ja saps, tu també pots dir la teva. Recorda, al final del programa, doncs... Repassarem el veredicte, resoldrem aquesta batalla d'avui, aquest rous musical. Així que afanya't, vinga, ole, ole. Vota la teva. Bé, nosaltres continuem, que portem una tarda i això que és dilluns. Ai, mare.
4: Ai, mare.
0: Sí, exacte. Ai, mare. Va, anem avançant. Moment de dir Viqueta, Kid Cudi, aquest Memories. Anem fent memòria i anem ballant aquesta tarda. Ja tardes. Mira, màgia.

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font, com

0: xarango, mira que... Els trobem a faltar una mica, eh? Els enyorem, els enyorem. Però per això també, de tant en tant, recuperem temes com aquest. La lluna, l'aigua... Mira que m'agrada.
1: Me gusta.
0: Me gusta. I també m'agrada que participis. Vinga, va, anem ràpid perquè és tardíssim. Ja. És que ens ve com en ella el dit el nom del programa, sempre ho he dit, eh?
2: Arreando, que és tard.
0: Ja, ja ho sé, ja ho sé. Doncs vinga, va, som-hi.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, recorda que avui estem sortejant les noves samarretes del Ja Tardes. Sí. Fa il·lusió. I les pots guanyar si m'expliques quin superheroi t'agradaria ser. O, si més no, quin superpoder tenir. Mira, hola.
4: Hola, Enric, sóc la Laia de Rubí. M'agradaria participar en el concurs. Que no sé què fèieu, però bueno, m'agradaria participar. I el superpoder que m'agradaria tindre és volar. Convertir-me en un guerrer ultra instint.
0: Ojo!
4: I convertir el menjar que no m'agrada en el menjar que m'agrada més.
0: Oh.
4: Moltes gràcies, bona tarda. Ah, i no et preocupis per el cap de setmana que ja vindrà. Tu ja veuràs què passarà volant.
0: Com?
4: Adeu.
0: Ah, això últim no ho he entès, però gràcies. No, esperem. Ja vindrà el cap de setmana. I tant, això sempre. Si no arriba el cap de setmana, malament anem. En fi, 608-71-71-41. Home, a mi també m'agradaria volar, eh? Volar. Aviam, va. I l'últim que ha dit era interessant, eh? Convertir el menjar que no t'agrada, al contrari, que t'agradés molt. Això és important. Aviam, va, més. Hola.
5: Hola, Enric Font. A veure, a mi el que m'agradaria és saber del futur. O sigui, tindre bueno, ser aquesta heroïna del futur, de saber el que passarà. Però no seria el més important. Lo important seria el traje. Amb la capa, amb aquestes noies tan maques que són heroïnes, que són altes, maques, que corren amb aquests tacons. Això m'agradaria a mi.
0: Bé, corre.
5: Que dius, oh, quina heroïna més maca. Doncs això vull ser jo.
0: Val.
5: Sí.
0: Okay.
5: I també saber el futur. Però
0: el futur.
5: Sobretot amb el traje. Si no tinc traje,
0: malament.
5: No hi ha heroïna.
0: Val, ok. Entenc que el que importa, el que més importa és com vagis vestida, eh? Està bé. 608-7-7-4-1, en una estoneta en repassarem més, perquè anem tardíssim. Arriba per aquí als One Republic. Ain't worried, anem a xiular una mica, va. I don't know.

0: Rec 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
4: Doncs ves a Mr. D.
3: Mr. D?
4: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
6: Matina Codina.
7: Si escoltes el Matina, olé, olé. Matina! Són els millors, tu, m'encanten. I els de les demés ràdios, que n'aprenguin.
6: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.
8: Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
11: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
12: Potser aquesta?
11: O bé aquesta?
13: Diumenge sense drama.
12: I què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estimo.
11: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
11: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
11: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
11: Teràpia de Xoc.
14: Com dius?
11: Torna la Mercè de RAC 105.
15: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
16: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
12: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
17: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
18: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
19: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi...

0: Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollon!
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
6: No! No!

0: que ens ha flipat aquest 2026, eh? Drop dead. Vinga, re, uns 3 minuts que passen de les 7. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps jo t'ho vaig explicant, eh?
1: Sí. Enric Font, sí. El millor DJ del món.
0: Oh!
1: Oh, Font Mont.
0: Sí. Esteu fatal. Sí.
2: Oye,
0: bueno. Sí, sí, sí. Millor DJ del món. En fi, va, que tenim molts missatges, molts comentaris, moltes històries i també molts superherois.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, avui busquem quin superheroi t'agradaria ser, o si més no, quin superpoder t'agradaria tenir. Vinga, i recorda que avui en joc tenim les noves samarretes del Ja Tardes, que em fa molta il·lusió, tu. Ja, mira, hola.
3: Hola, Enric. El meu fill i a mi ens encanta el teu programa.
0: Ai, gràcies.
3: La veritat és que avui la pregunta dels superherois és molt original.
0: Sí, ui.
3: El meu fill té una resposta per això superoriginal. Aviam. Ell diu que preferiria ser l'Iron Man, perquè l'Iron Man, com a superheroi, és intel·ligent i es construeix les coses que necessita.
0: A veure, sí.
3: Per desgràcia, el meu fill és supertímid, però li agradaria que posessis la cançó de...
4: Swing de BTS.
3: Moltes gràcies, que vagi bé el dia. Ai.

0: Doncs crec que molt bona elecció, eh? Home, Iron Man. I tenia calés, també, això, que això està guai, està guai. I superintel·ligent. Feia les seves coses, clar. Va, 608-7-7-4-1, mira més.
1: Hola, Enric Font.
2: Hola.
1: Jo em dic Quim i tinc 8 anys i el meu superpoder preferit seria ser superràpid.
0: Superràpid?
1: Adéu.
0: Oh, adéu, què, com el Correcaminos? O com Flash, vull dir, sí. Sí, sí. O superràpid fent els deures, també, no? Clar. Ah, va, 608-7-7-4-1. Aviam, va, més per aquí. Hola.
3: Hola, Enric.
0: Ei, hola.
3: Bona tarda, felicitats per el programa.
0: Gràcies.
3: Doncs el meu superpoder, el que m'agradaria tenir a mi, és el Sunkanido.
0: Ah.
3: El canvi de lloc instantani.
0: Ara sí, com el Son Goku.
3: Adéu, bona tarda.
0: És el que dèiem abans, eh? Així ens estalviem també calarons amb benzina. Ah, i també, clar, llargues cues. Més, hola!
4: Hola, Enric Font.
0: Hola.
4: Soc la Zoe de Palau Tordera. Jo el superpoder que m'agradaria tenir és veure totes les respostes dels exàmens.
0: Oh.
4: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, adéu.
4: Que ja sigui divendres, que estic cansada.
0: Oh. Ja sigui divendres, tio. Que és dilluns, sabem que costa, però ànim. Home, seria més xulo saber ja les respostes, no mirar-les abans. Saber les respostes per tu mateix, clar. Aviam, va, més, hola.
5: Ei, Enric Font.
0: Ei.
5: Doncs a mi m'agradaria tenir el poder d'en Batman.
0: Oh.
5: El seu poder és que està forrat de pasta, pasta, pasta.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Una mica com l'Iron Man, també, eh? Oh, estaria bé, també. Crec que aquest superpoder el volem tothom, eh? Sí, sí. Va, 608-7-7-4-1, tu també explica'm, quin superheroi o quin superpoder t'agradaria tenir. I entraràs en el sorteig d'aquestes samarretes. Tenim vàries. Samarretes al Jatardes. Em fa il·lusió. Sí. Va, anem amb més, que arriben per aquí. Pitbull, com ho he dit, això? Pitbull, Marc Anthony, que ens porten això. Rain

0: això només passa als Etardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells. Ernest Codina!
2: Matías, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no? Sí, no,
2: ens hem vist aquest estiu, que vam veure junts l'eclipsi.
1: És veritat!
2: Que gairebé ens mengem la boca. I ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%, però estàvem anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que teníem que amb RAC 105.
1: A Roses, no?
2: I el vam mirar directament al sol, fer.
1: No, això és prohibidíssim. Però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir que maco, i ja està.
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí. Estem vius de miracle, per tant, valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Cada tarda a les 5.
8: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
7: Enric Font es treu la samarreta.
9: Sexy, sexy.
7: Però com que és la ràdio...
9: No el veus.
7: Quina llàstima.
10: Quina llàstima.
7: Ja tardes. De 5 a 9.
8: La RAC 105.

0: La proposta d'Adela amb aquest Ain't in LA, una altra de les bones referències que de tant en tant punxem aquí a RAC 105, concretament a aquest programa, eh? Ja tardes. Vinga, uns 18 minuts que passen de les 7 de la tarda. Avui estrenant aquestes samarretes que em fa molta il·lusió, escolta.
1: Ai, mare!
0: Ai, samarretes noves del Getardes. Va, si les vols, àudio al WhatsApp i explica'm quin superheroi t'agradaria ser o quin superpoder t'agradaria tenir. Vinga, va, foli, foli fort.
2: 608-7171-41.
0: Aviam, hola.
3: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Hola.
3: Soc Mari de Sabadell.
0: Hello.
3: Vinga, cap al dilluns. A mi de superheroïna que m'agradaria ser...
0: Sí.
3: Doncs...
0: Aviam,
3: crec que no existeix cap heroïna que sigui una ninja.
0: Com? Com?
3: Però de petita jo volia ser-ho.
0: Home.
3: De fet, feia arts marcials perquè jo volia ser ninja el dia de demà.
0: Oh!
3: I ara, doncs, mira, matant-me al gimnàs i intentant saltar una balla, què et sembla?
0: Molt bé.
3: Vinga, doncs, un petonàs molt gran.
0: Ai,
3: molt bé. Adéu-siau, un petons.
0: Ai, igualment, clar, hi havia les tortugues ninja. Sí. Quina tortuga t'agradaria ser, eh? Jo el Michelangelo, sí. Ara sempre estava menjant pizza, eh? Aviam, va, més! Hola!
4: Hola, sóc Leira. Hola, i des de Girona avui voldria participar a aquest concurs i el poder que m'agradaria tenir seria aparèixer i desaparèixer quan volgués.
0: Oh!
4: I quan m'agradés.
0: Sí.
4: Adéu! Petons, una abraçada!
0: Adéu! Home, hi ha gent que desapareix, que fa bomba de fum... I desapareix. Sobretot els sopars d'empresa, que conec a més d'un. Sí. Home, hi podries fer, eh? Xas, i aparezco a tu lado. Ja estaria bé. Ai, mare. Avui estem a tope.

0: més, oi? És que ara l'he perdut. Mira, hola! Ui, ui.
1: Primo Enric!
0: Hola, primo!
1: Soc l'Eloi. A mi m'agradaria tenir el poder de l'Spider-Man per escapar-me del vidre del col·le i anar-me a la platja. Adéu, molts petonets.
0: Mua, mua, mua. Aviam. Anem a parts. T'agradaria ser Spider-Man per marxar de classe i anar a la platja, eh? Sí. Ai, mare. Les sabeu totes, eh? Sí. Bueno, primo, vagi bé. Ai, tela teniu, eh? Si és que l'Eloi, quines idees. Va, 608-7-7-4-1, tu també digues la teva, eh? Explica'm quin superheroi o quin superpoder t'agradaria tenir. I entraràs en el sorteig d'aquestes noves samarretes. Estem il·lusionats.
2: Oh, me gusta.
0: A mi també. Va, anem amb més. Arriben els Mojo. Proposta que té ja 26 anys, eh? Que es diu aviat 26 d'aquest Lady. Hear me tonight. Lady.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
7: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
6: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i

0: així evitar-hi una ocupació.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
2: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
3: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
2: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
4: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
6: Unim un poble, ja sona el pas doble.
7: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
8: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
9: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
10: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
7: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
11: La Mercè de RAC 105
7: amb Teràpia de Xoc.
12: Sense tu jo no puc.
11: El 25 de setembre,
7: des de 9:15 del vespre,
11: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
13: Ja tardes!
7: Amb l'Enric Font.
14: Mola, mogollón!
15: Però això què és?
16: Ai, no ho sé.
15: Comencem forts.
17: Està rient.
18: No!

0: que es fa. Teddy Swims, Mr. Know It All. Una altra de les bones que ens venia a gust també avui. Dilluns, a tope.
1: Hola, què passa?
0: Baixa. Aquí seguim el Jatardes. Parell de minuts que passen de dos quarts. Anem-hi de cara, que tenim aquí una batalla que bueno.
2: El roast musical del Jatardes.
3: Round one. I Hadouken!
0: Va, avui per fer aquest arròs musical creuem l'Atlàntic. Sí. Atenció, perquè avui fa just 22 anys que els Green Day publicaven American Idiot, un disc amb cançons que es convertirien en un dels grans himnes de la banda i que ja des del títol posava Estats Units en el centre de la diana. Una mica així. I per això mira, hem pensat que avui toca parlar d'Amèrica. Doncs, per fer-ho a la nostra manera, doncs, afrontem tres cançons d'aquella xula que tenen Estats Units com a protagonista. Ara, això sí, com sempre, tu tries quina és la millor. No és el WhatsApp. Va, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Evidentment, no podíem començar d'una altra manera que amb la cançó que ens porta fins aquí, eh? So punk, amb crítica i una visió molt particular dels Estats Units. Són els Green Day, amb aquest American Idiot. Home, és la teva preferida? Doncs vinga, vota-la. Ves del WhatsApp. Amb un àudio, eh? Això sí. O potser prefereixes l'opció número 2. Canvi radical, eh? Sí. La Miley...

0: destacat molt, ah, doncs vinga.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. O potser prefereixes l'última, opció número 3. Amb els de casa.

0: Miami Beach. Ja toca tu, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Aviam per aquí, mira, hola.
2: Hola, som l'Aran, la Montse i el Garau. I votem per...
0: Do you wanna be an American idiot?
2: Toma! Moltes gràcies, adéu.
0: Mira, vot per l'opció número 1, American idiot. Green Day. Més vots, hola.
3: Bona tarda. Soc la Marta des de Barcelona. I, ostres, seria punk total Green Day. Però mira, posant un grup de casa, epa, hem de tirar cap a casa. Fins que parlacs amb vostè.
0: Molt bé. Doncs vot per l'opció número 3, aquest Miami Beach. I et toca a tu també votar, eh? Vinga. Digues la teva, vinga. Recorda, al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte, resoldrem aquest arròs musical i sabrem quina guanya. I que participa, va. Vinga. Continuem, que arriba Nil Moliner amb aquesta Ara.

0: Després de currar
1: i abans d'arribar a casa,
0: vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: La guapíssima.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font. Si de

0: M'agrada que va fent... És que DJ Goja, al costat de Jason Derulo. Ai, quin dia. Mi chico. Vinga, res, en qüestió de 15 minuts arribarem a les 8. Això vol dir que hem d'anar de cara a barraca, eh? Sí, hem d'anar tirant, perquè si no, malament. Va, recorda que avui estem repassant superherois. Quin t'agradaria ser de superheroi? O quin superpoder t'agradaria tenir? I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant les noves samarretes! Samarretes del Ja Tardes, vinga!
1: 608-71-71. Sí.
0: Aviam, anem a repassar comentaris. Mira,
2: hola, Enric Font. Ai,
0: hola.
2: A mi el superpoder que m'agradaria tenir és el de poder canviar la gent.
0: Oh.
2: És a dir,
0: com canviar?
2: Poder llegir la ment d'una persona i si aquesta persona té un nivell de dolenteria X, poder-la fer tornar bona. I així, amb això, acabaria amb tots els mals d'aquest món.
0: I amb
2: aquest
0: tothom.
2: Sí, seria xulo.
0: I amb tothom.
2: Vinga, adéu.
0: Adéu, adéu, gràcies. Bé, bé, bé. Almenys són superpoders per fer el bé. Que hi ha molta gent que no són per fer el bé. Aviam, més per aquí. Hola.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs a mi m'agradaria tenir el superpoder de Peppa Fang, que bàsicament és dir-li a tothom, vés a pastar fang.
0: Oh!
3: Adéu.
0: Ara, també t'haig de dir que no cal un superpoder per fer això, eh? Però està bé, està bé. Ai, m'ha agradat. Mira, més, hola!
4: Hola, soy Abel de Sonia Despí y el superpoder que me gustaría tener sería tener rayo X en los ojos. Porque soy curioso de la hostia, me gusta ver las cosas, ¿sabes? Cómo van, cómo funcionan. Pero ahora que caigo, me acuerdo de una película muy antigua que al final el tío tenía rayo X en los ojos, pero al final acababa muy mal. Me parece que había cambiado. quiero mi camiseta, quiero mi camiseta.
0: Pues
4: quiero entrar en el sorteo. Tengo que vestirme.
0: Claro, claro.
4: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Sí, sí. Sí, que... Queda escarat. Però val, val, val, val. Tot per la samarreta, eh? Mira, més, hola!
5: Bona tarda, Enric Font. Soc el Josep de Molins.
0: Oi, tal,
5: escolta, jo els superpoders que voldria és ser invisible, ser el més ràpid i vindre a RAC 105 i agafar-te la camiseta corrents. I no te n'enteraries.
0: Sí, clar. Sí.
5: Bueno, guapo, a veure, vull entrar al concurs. Te necessito la camiseta,
0: sí, la
5: per favor. Vale, guapo, que us estimo, ja ho sabeu.
0: Sembla que aneu nus pel carrer, home, que necessiteu la samarreta. Però em fa il·lusió, que la vulgueu, de bo. Va, 608-7741, avui estrenant les noves samarretes d'aquest programa. Si les vols, ja saps, participa al WhatsApp. Vinga. Val, tanto perquè t'has d'explicar coses xules, és que ha tornat... bé, no, això no és molt xulo, poder. Que ha tornat la rutina, això ja ho sabem. Però això què vol dir? Que també torna... RAC 105 i Estrella Damm a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial! Al tanto perquè el dimecres 30 de setembre pots conèixer ben a prop a un dels nous talents de la música catalana, que és Ivan Herzog. Des de l'antiga fàbrica Estrella Damm, doncs podràs conèixer-lo, així que entra a rac105.cat, omple el formulari, escriu la pregunta que li deia i faries, i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal, i respondrà a les preguntes, així que ja saps. El dimecres 30 de setembre, RAC 105 i Estrella Damm t'apropa a Ivan Herzog. Com sempre, amb un bon 105 confidencial.
6: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
1: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
0: Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
4: RAC 105.
5: La teva música.
0: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
6: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
0: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
10: O bé aquesta?
12: Diumenge sense drama.
11: I què me'n dius d'això?
12: Segurament t'estimo.
10: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
10: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
10: Teràpia de Xoc.
13: Com dius?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
14: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
15: Ja tardes amb l'Enric Font.
16: Enric Font.
15: El teu after work a RAC 105.

0: Ei, bones, Enric!
1: Enric Font, el més guapo del món.
2: Font, Enric Font.
3: Hola.
2: 007, amb llicència per punxar.
4: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
1: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Sí, sí, sí. Els Catarres, que el divendres no s'ho perdran i estaran també a la Mercè de Raxen, sí? Seran protagonistes, estaran sobre l'escenari, junt amb els Amics de les Arts, els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, Marcos amb K. Déu-n'hi-do, la caliarem divendres per la Mercè de Raxen 5, ja saps, a l'Avinguda Mare Cristina, a partir de 8:45 del vespre. Oh, oh, oh. Quines ganes, quines ganes. Serà màgic. Sí, màgic. En fi, va, que tenim comentaris, missatges i també tenim una batalla de cançons, que déu-n'hi-do.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Un roast que avui anem rumb als Estats Units. Sí, perquè, clar, ja ho hem dit abans, que fa exactament 22 anys que els Green Day publicava American Idiot, un dels discos més emblemàtics de la banda. I, clar, hem volgut enfocar avui la batalla doncs, als Estats Units. A Amèrica, Amèrica. Bye, Amèrica! I tu tries, com sempre, quina és la millor cançó que parla, doncs, això de, dels Estats Units. Sí, sí, sí. Mira, per exemple, l'opció número 1, evidentment, és aquesta, la que li dona nom a aquest àlbum, que avui, doncs, fa 22 anys. American Idiot, Green Day. La teva preferida, doncs, explica-m'ho, que encara hi ets a temps. Amb un àudio al WhatsApp, va, vinga.
1: 608-7171-41.
0: O potser prefereixes l'opció número 2. Una mica diferent. Una mica, eh? Mira, el Chip amb la Miley, arribant a Los Angeles, allà amb una bona festa, eh? Party in the USA. Toma allà. O potser de totes, la que més t'agrada és una de casa nostra. Vinga, va cap a Florida, Florida.

0: d'aquella zona que ho petaven a l'època. I tu què? Quina prefereixes? Quina ho peta més? Doncs ja saps, vinga, comentaris i missatges al WhatsApp. Per una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. Resoldrem aquest rous musical, que sempre és moment tens, moment de... A veure què passarà. Va, i de seguida també repassarem aquests missatges referent als herois, a aquests superpoders, i també perquè puguis aconseguir aquestes noves samarretes del Ja Tarda. La il·lusió, sí. Vinga, va, fot-li. Ja anem avançant aquesta tarda ja vespre de dilluns i ho fem amb el so dels Daft Punk, una d'aquelles mítiques que hem ballat ja unes quantes vegades, però mai ens cansem, eh? Mai, mai.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: One more time, de nou aquí al Ja Tardes.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: El públic a la Tech Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: R5 a RAC 105.
5: El fet es vol, Enric, clar que sí, el dos i mà.

0: està a tope també, deixa-la anar. Va, re, uns 15 minuts que passen de les 8, tenim missatges, comentaris, tenim de tot i també molts superherois per aquí, eh?
1: 608-7171-41.
0: Amb moltes ganes d'aconseguir la nova samarreta del Ja Tardes. Oh! Aviam, aquests superpoders.
2: Hola, sóc la Rosa de Berga i a mi m'agradaria tenir el superpoder de quan miro algú saber què està pensant realment i cada vegada que jo faig una pregunta i algú me la contesta, em contesta una cosa, que li creixés i és mentida, que li creixés, el nas com el Pinotxo. Seria fantàstic. Jo crec que tothom aniria amb el nas llarg, eh? Bona tarda!
0: Oh, però una mica tafanera, també, eh? Vull saber el que diu, què pensen. Una mica sí, una mica sí. Va, 608-7171, més superpoders o més superherois, hola!
3: Hola, em dic Font, bona tarda.
0: Hola.
3: Doncs jo crec que el poder que m'agradaria tenir seria el d'aturar el temps.
0: Oh!
3: T'imagines que guai quan estàs de viatge o quan estàs fent alguna cosa que t'agrada molt o estàs a gust?
0: Sí, sí.
3: Aturar el temps.
0: Ole.
3: I que duri el que a tu et doni la gana.
0: Oh,
3: o bé,
0: m'agrada,
3: aturar el temps, pel contrari, perquè si estàs en una situació compromesa, aturas el temps i pots donar-li la volta a la situació.
0: Amiga.
3: Estaria guai. Una abraçada.
0: M'agrada. El senyor del temps, una mica. Que seria Doctor Strange, eh? Una mica. 608-7171 més.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola.
4: Mira,
0: digue'm,
4: a mi el superpoder que m'agradaria tenir és saber totes les llengües del món.
0: Ojo!
4: Què et sembla?
0: Molt bé.
4: Em diràs, sap per què les vols saber totes? No ho sé.
0: Perquè...
4: Però m'agradaria, escolta, sóc una mica friqui de les llengües.
0: Bueno, està bé. Per xerrar amb la gent, clar que sí, eh? Que m'entenguin allà on vagi. Doncs sí, per què no? Clar. 608-7171. Va, tu també, explica'm aquell superheroi que t'agradaria ser, o superpoder, clar. Cosa. Seria una cabra.
5: Està com una cabra.
0: Sí, ja ho estic. Una cabra, bé. En fi, va, t'has d'explicar que torna la Mercè de RAC 105 aquest divendres. Recorda, aquest divendres tenim una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, una nit inoblidable, amb les actuacions, per exemple, les Catarres. Tampoc faltarà un dels fenòmens del moment, que és Marcos amb K. No s'ho perdran els Amics de les Arts. Per exemple, també Maria Jaume. I recordarem les seves cançons, les de Teràpia d'això. El divendres 25, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105. Estarem allà tots, a tope. Tot això amb el suport d'AMB Nitbus, AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Caletes Birba, Santander Es Music i Veolia. No hi faltis.
1: Ja Tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
2: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
0: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
4: O bé aquesta?
6: Diumenge sense drama.
5: I què me'n dius d'això?
6: Segurament t'estimo.
4: Tot i que aquesta altra...
5: M'avorraria sa memòria.
4: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
4: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
0: Marcos.
4: Els Amics de les Arts.
0: Maria Jaume.
4: Teràpia de Xoc.
7: Com dius?
4: Torna la Mercè de RAC 105.
8: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105, la teva música.
9: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
9: Aquest és el so.
10: Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
11: Mola mogollón. Mama.

0: 3 minuts i arribarem a 2:15. A les 2:15 de nou ja, eh? Oi, oi, oi. Que tarda, vinga. Va, seguim.
1: Hola, Enric.
0: Sí, hola, hola, hola, què tal, què passa? Va, que arriba moment de nervis, moment de tensió. Sí, perquè arriba el veredicte de la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight.
0: Apa. Va, que arriba el moment de saber quina d'aquestes 3 cançons que hi havia avui ha conquerit les Amèriques, eh? Sí, sí, ole. O ha conquerit el vostre gust musical, clar. Vam rebut notes d'àudio, aquestes veu, bé, notes de veu, àudios. Hem escoltat alguns arguments, defenses apassionades sobre quina és la vostra preferida. Clar, posem sobre la taula que hi havia aquí, perquè, mira, mira. Tot bé arran aquesta cançó, bé, més aviat l'àlbum d'aquesta cançó que li dona nom, American Idiot, dels Green Day, que avui fa 22 anys que es va publicar. I clar, molta gent amants del punk i d'aquestes guitarres, d'aquesta energia, heu votat aquesta cançó. No és mala opció, ni molt menys. Ah, molt xula. Va, per una banda aquesta, per l'altra, una Amèrica totalment diferent, eh? Una que està de festa, festa, festa.
1: Festa, festa, festa.
0: Exacte. La que ens porta la Miley.
4: Miley Cyrus.
0: Party in the USA. Molta gent també que... bé, que dona bon rotllo, sí. I per últim, la de casa. La proposta d'aquí, de casa nostra. Que parla, doncs, no només de... del territori, sinó també dels grups que ho petaven en aquella època. Bé, tot plegat. Però ja saps que només una pot guanyar. Ui. Va, arribat el moment. Comptat vots, hem escoltat les vostres notes de veu. Hi ha hagut una que ha aconseguit creuar l'Atlàntic, eh, i arribar fins on sigui, d'allà, d'Estats Units. S'ha posat al capdavant. Atenció, perquè la cançó guanyadora d'aquest dilluns, d'aquest arròs musical avui ben yankee, és... va, fot-li. Home. Home! Lax and Busto, tot un clàssic. Aquest Miami Beach.

0: agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: RAC 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: si tenies aquest de Loser. Una bona cançó per dedicar a persones que t'estimes molt. Vinga, va, pràcticament 21 minuts per les 9. Tenim missatges, comentaris i molts superherois.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. I a més, avui estem sortejant les noves samarretes d'aquest programa del Ja Tardes. Ole! Va, explica'm quin superheroi t'agradaria ser o quin superpoder tenir. Aviam, mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Hola. Doncs a mi el superpoder que m'agradaria tenir és saber el futur immediat.
0: O com?
2: Màxim 4 o 5 dies. Ah. Així es podria fer accions altruistes.
0: Ah, sí.
2: I altres no tant.
0: Ah,
2: per
0: ja,
2: exemple,
0: ja.
2: Saber si em tocaran les samarretes.
0: Ah,
2: o...
0: clar, clar.
2: Posa'm una cançó en català. És igual,
0: okay.
2: El grup que vulguis.
0: Ok.
2: Vinga, salut.
0: Apuntat queda. Posarem una en català. Bona. Molt bé, així aviam si toquen les samarretes, eh? Mira més, oh.
3: Hola, bona tarda, des de Sant Just Desvern. Soc Paula. Doncs jo tinc superclar, superclar, que el meu superpoder que escolliria seria teletransportar-me, sens dubte. Sí. Maximitzaria el temps d'una forma brutal. Imagina sortir de la feina i poder estar a l'altra punta del món, encara que sigués per 10 minuts.
0: Sí,
3: no tenir que conduir, no tenir que fer esperes d'agafar un avió. Bueno, sens dubte, em teletransportaria.
0: Oh, i tant.
3: Bueno, bona tarda a tothom.
0: Ai, sí. I t'estalviaries un bon sou, també. Ah, aviam més.
4: Hola. Bona tarda, Enric. A veure si estic a temps del sorteig de la samarreta. Molt bona pregunta, eh? Que voldria ser si tingués poders. Mira, doncs jo m'encantaria tindre el poder de traslladar-me
0: a
4: un concert.
0: Ah, un concert!
4: O sigui que ve Coldplay aquí. El millor asiento per mi.
0: Vinga.
4: Teletransporte. A primera fila.
0: Sí.
4: Que viene Lady Gaga.
0: Vinga, una altra.
4: Lo mateix.
0: Vinga.
4: O sigui, m'encantaria transportar-me als concerts.
0: Ah, mira.
4: Perquè mai aconsegueixo entrades. Vinga, una abraçada.
0: Quina ràbia, eh? Sí, això ho he viscut, també. Ho he viscut. Aviam si ens dona temps de repassar més. 608-7-7-4-1. Va, que t'has d'explicar també coses xules, perquè demà arriba un dia d'aquests xulos. Perquè demà tenim una festassa a Tarragona, per Santa Tecla! Sí! La Gira 105 que arriba demà a Tarragona, amb el gran Mon DJ, amb la Charlie B, i qui parla, un servidor, l'Enric Font. Sí! Jo sí que demà hauré de fer un... de teletransportar-me d'aquí l'estudi cap allà, perquè s'ha d'arribar i moldre, veuràs. Va, que estarem punxant tots els èxits d'aquesta casa i, a més, tots els èxits de l'estiu perquè puguis ballar d'allò més al Parc del Francolí a partir de les 11 de la nit. Així que no t'ho perdis. Va, que la liarem molt grossa demà, que torna la Gira 105. Amb una festa d'ADN 100% RAC 105. A més, que et farem embogir i a tota la nit de l'empalmada allà a tope. A Tarragona, per Santa Tecla. Així que no t'ho perdis demà.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: prop.
1: Rexem 5 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs vés a Mr. D.
2: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: El Malibirin. El Benson
9: Blue. This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dagos.
4: La història continua. La teva música.
11: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
12: El 29 de novembre, l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
13: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
14: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
15: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
16: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
17: Ei, jo també em mor de ganes de que...

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Mira,
2: bona tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai, ai, ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí a Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les entetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre... que sacar les tetes. Va treure pi.
1: No!
2: Ens
1: no,
2: fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure i li diem... A veure, diu, Maria Eugenia, com és que has hecho esto? I diu, però no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
2: li vam dir, no, no, dentetes.
1: Com a grafrodita, no? Pechos fuera, pechos fuera. Vinga.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
4: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

la banda Neon, els Buhos i Mont DJ, que ens porten aquest ventilador que no ha parat de girar. I avui també l'hem tornat a posar, eh? Déu-n'hi-do, una mica de calda. Ai,

0: les samarretes del Ja Tardes, eh? Que això mola. Ah, que sí, ah, que sí, sí, sí. Oh, yeah. Va, demà i tornem a partir de les 5. Aquí estarem. La nova edició del Ja Tardes. Ole, ole, ole. Les samarretes aquestes tan xules, eh? A mi em fan il·lusió. Va, marxarem amb el so de The Weeknd. Amb aquesta tan xula, sí, també, també. Landing Lights, Apple, fins demà, sigueu bons, eh?
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, me despiro, vampiro.
2: Adéu, guapo.

0: Aquest.
1: Aquest.
0: És el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 99.536-99536.
2: Sèrie
3: 26026.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 29 de maig del 2019.
2: I el número de la sort, el...
3: 6.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Aquestes són les novetats de RAC 105.
4: Després de l'èxit...

0: també tenim dos debuts en català. Brou, amb De Colors.
1: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem. De colors.
0: I Mai Halis, amb Bailo sense tu. Bailo.

0: Ugel amb el seu Moving to the Sun.
1: RAC 105.
2: Sempre al dia de les millors novetats.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.